I fins aquí la sessió del Maxi Flash. Com sabem que t'ha agradat, te la deixem a flashfm.cat. Flash FM.

0: aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: sola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: El diumenge són dies de festa perquè sona Flash.

Flash FM. Són les 8. Benvingut al Flash Running. Ara el ritme et domina. Només tu. I la sessió mesclada per...

0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
1: Flash.
0: Flash FM.
2: La que manda.
3: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: pistola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Som la teva excusa per moure el cul.
2: Flash.
1: Flash FM.

0: 93.8.
1: I si de gran vol estudiar a Harvard? I si el seu somni és crear una empresa? I si això no fos només un somni, sinó un pla? I si planificar el futur fos emocionant?
2: Morabanc presenta Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i tracem el camí perquè avancis amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 o a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur comença avui. Morabanc, tens un banc.
3: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil?
4: Aprofita els Andorra Shopping Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 25% de tota la teva compra.
3: Només aquesta setmana en productes seleccionats. Troba'ns a Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
5: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
6: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
5: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
6: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
5: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
7: Flash FM, Andorra 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra 93.8 FM.

0: 8.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil-Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Del 14 al 16 d'agost, torna la travessa del Pas de la Casa en la seva 5a edició i enguany amb més novetats.
5: El divendres 14, la cursa solidària nocturna. El dissabte 15, la cursa Kids. I el diumenge 16, 4 recorreguts a escollir. 22, 10, 6 o 3 quilòmetres.
4: Entra al web travessapasdelacasa.com i trobaràs tota la informació i l'enllaç per inscriure-t'hi. Recorda que les places són molt limitades.
5: 5a travessa del Pas de la Casa. Del 14 al 16 d'agost, al Pas de la Casa.
6: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
7: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
8: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
7: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
9: Flash FM Andorra, 93.8.

0: millors disjòqueis voltant per les festes més potents. Si vols que s'aturin a la teva, entra a flashfm.cat. Flash FM. Són les 11. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: 8.
1: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
2: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
1: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: Go Bunning, ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
6: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
5: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
7: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance leader.
8: Ladies and gentlemen.

0: 93.8.
1: Del 14 al 16 d'agost, torna la travessa del Pas de la Casa en la seva 5a edició i enguany amb més novetats.
2: El divendres 14, la cursa solidària nocturna. El dissabte 15, la cursa Kids. I el diumenge 16, 4 recorreguts a escollir. 22, 10, 6 o 3 quilòmetres.
1: Entra al web travessapasdelacasa.com i trobaràs tota la informació i l'enllaç per inscriure-t'hi. Recorda que les places són molt limitades.
2: 5a travessa del Pas de la Casa. Del 14 al 16 d'agost, al Pas de la Casa.
3: I si de gran vol estudiar a Harvard? I si el seu somni és crear una empresa? I si això no fos només un somni, sinó un pla? I si planificar el futur fos emocionant?
4: Morabanc presenta Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i tracem el camí perquè avancis amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 o a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur comença avui. Morabanc, tens un banc.
5: Flash FM.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash.

hores més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Baix Empordà, 88.4. Platja d'Aro, Palamós, S'Agaró, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, Santa Cristina d'Aro. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Flash FM. És la una. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash. Flash FM.
1: La que manda.

0: sola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Som la teva excusa per moure el cul.
2: Flash.
1: Flash FM.

0: Montbuit.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
5: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
4: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
6: Ladies and gentlemen, l'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Flash.

0: 8. Del 14 al 16 d'agost, torna la travessa del Pas de la Casa en la seva 5a edició i enguany amb més novetats.
1: El divendres 14, la cursa solidària nocturna. El dissabte 15, la cursa Kids. I el diumenge 16, 4 recorreguts a escollir. 22, 10, 6 o 3 quilòmetres.
0: Entra al web travessapasdelacasa.com i trobaràs tota la informació i l'enllaç per inscriure-t'hi. Recorda que les places són molt limitades.
1: Cinquena travessa del Pas de la Casa. Del 14 al 16 d'agost, al Pas de la Casa.
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
4: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
5: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Flash FM.

0: 93.8.
1: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
2: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
2: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727 377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.

0: un 8.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran. Del 14 al 16 d'agost, torna a la travessa del Pas de la Casa en la seva 5a edició i enguany amb més novetats.
4: El divendres 14, la cursa solidària nocturna. El dissabte 15, la cursa Kids. I el diumenge 16, 4 recorreguts a escollir. 22, 10, 6 o 3 quilòmetres.
2: Entra al web travessapasdelacasa.com i trobaràs tota la informació i l'enllaç per inscriure-t'hi. Recorda que les places són molt limitades.
4: 5a travessa del Pas de la Casa. Del 14 al 16 d'agost, al Pas de la Casa.
5: I si de gran vol estudiar a Harvard? I si el seu somni és crear una empresa? I si això no fos només un somni, sinó un pla? I si planificar el futur fos emocionant?
6: Morabanc presenta Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i tracem el camí perquè avancis amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 o a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur comença avui. Morabanc, tens un banc.
7: Flash FM.
8: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.

0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

apaga la llum que el meu DJ controla.

0: 8.
1: Del 14 al 16 d'agost, torna la travessa del Pas de la Casa en la seva 5a edició i enguany amb més novetats.
2: El divendres 14, la cursa solidària nocturna. El dissabte 15, la cursa Kids. I el diumenge 16, 4 recorreguts a escollir. 22, 10, 6 o 3 quilòmetres.
1: Entra al web travessapasdelacasa.com i trobaràs tota la informació i l'enllaç per inscriure-t'hi. Recorda que les places són molt limitades.
2: Cinquena travessa del Pas de la Casa. Del 14 al 16 d'agost, al Pas de la Casa.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 834040. 834040. Lloga a Planxisteria Delfín.

0: llista de les 45 cançons més importants. No n'hi ha cap que es vulgui quedar enrere, però només una pot ser la número 1. Comença el Calibre 45 amb Edgar Manchado.
1: Què tal, família? Com esteu? En tornem-hi un dissabte més amb el Calibre 45, la llista oficial de Flash FM. The one and only, només hi ha una llista oficial de Flash FM, que és aquesta, la del Calibre 45. Al llarg d'aquestes 3 hores de ràdio hem de trobar el megacrack, els cracks de la setmana, entrades, sortides, tot aquest patracol habitual que muntem cada dissabte aquí a Flash FM. I sobretot, descobrir quin és el número 1 de Flash FM. Tornarà a repetir el so de Flashy Ice Cream i 30 ho fam amb Dorayakis.
0: Aquest és el número 1 de la setmana.
1: Ha estat liderant durant tota aquesta setmana. Veurem si avui repetirà o no.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Durant tota aquesta setmana està la cançó més important de Flash FM, serà el número de la setmana i veurem si avui repetirà o no repetirà el Dorayakis de Flashy Ice Cream i 31 Fams sonant en català la cançó més important d'aquesta, la nostra emissora, Flash FM. Al llarg de la jornada d'avui, al llarg del programa d'avui, tindrem 9 cançons que pugen, 24 que baixen, tindrem 12 cançons que mantenen posició. No hi ha cap sortida en llista, el que vol dir que tampoc hi ha cap entrada. Tindrem dos aspirants que els descobrirem d'aquí una estona i sobretot un munt de remembers. Ens aturarem de tant en tant per descobrir què sonava Flash FM, què era número 1 de Flash FM tal setmana com aquesta, tal dia com avui concretament, 23 de maig del 2026. Per tant, engeguem la maquinària, que tenim un munt de feina per fer. Com diem, 0 entrades, 7 cracks, 1 megacrack i un número 1.
2: A dalt o a baix, tu decideixes la posició al calibre 45.
1: I la última manté posició, va ser la última la setmana passada i també és la última avui.
2: 45.
1: Des de França, Offenbach, amb Miles Away, després de 21 setmanes en llista.

0: meva en posició no es mou ni un sol calaix, ni cap amunt ni cap avall. Batial a través del seu fuma després de 25 setmanes en llista. Aquí es queda.
1: 43.
0: Tampoc es mou aquesta de Nicky Jam i de BL Gieca, aquesta porta el doble de setmanes. 52 en llistes. Queda el calaix 43. 43.

42.

0: Doncs aquesta també manté posició, es queda al calaix número 42. De moment, totes les cançons que hem repassat en el que portem de tarda ni pugen ni baixen, es mantenen. Al calaix 42, Maluma i Maisa, que a través d'un polvito más, després de 28 setmanes en llista. Molt bé, família, moment de tirar enrere en el temps i descobrir, tal dia com avui, què liderava Flash FM.
1: El calibre 45 retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: Tal dia com ahir, però del 2004, s'alçava el número 1, el so de Ozone, a través de Dragostea Dintei. Si alguna vegada us havíeu preguntat si això va ser número 1 de Flash FM, us dic que sí, tal setmana com aquesta, de fa 22 anys.

0: 93.8.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil-Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
5: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
4: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
6: Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
4: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
0: Escoltes Flash FM a Andorra. El 93.8 FM. Flash FM. La llista definitiva, el Calibre 45.

0: el so de Dani Six It's Kid a través de KitKat. No és l'última que sentirem de Dani Six It's Kid, sí que és la primera que ens trobem. La trobem al calaix número 41 i aquesta setmana completament baixant 4 calaixos després de 15 setmanes en llista. No és la que més ha guanyat aquesta formació, però escolta, agraïts i encantats sempre de tenir-los sonant a través del Calibre 45. Molt bé, família, la primera cançó que es mou, recordem que les 4 anteriors ni pugen ni baixen, és el mateix ordre que teníem la setmana passada, i ara ja comencem a tenir cert moviment. Si parlem de cançons que ens acompanyen des de fa moltes setmanes, ja començarem a entrar en un tram important on descobrirem també, destaparem quin és el nostre rècord de permanència. Mentrestant, sona BGB.
1: 40.
0: Des del calaix número 40, manté calaix amb No Tiene Sentido, 51 setmanes en llista. Insisteixo, no és la cançó de BL que fa més setmanes que sona entre nosaltres.

0: TikTok, Instagram, i va assolir també el lideratge del nostre Calibre 45. Es va convertir en número 1 de Flash FM en el seu dia. Parlant de números 1, anem a recuperar un que ho va ser tal setmana com aquesta, però del 2017.
1: Obrim el túnel del temps al Calibre 45 per escoltar els signes que mai han passat de moda.
0: El 20 de maig del 2017 es coronava com a número 1 de Flash FM aquesta de Martin Garrix i Dua Lipa, Scared to be Lonely.

0: durant dues setmanes consecutives, és a dir, aquesta i la que ve del 2017. Fa 9 anys, sembla mentida, però sí, ja ha passat 9 anys des que vam sentir aquesta cançó per primera vegada. Això és el Calibre 45 de Plage FM. De tant en tant anem recuperant la nostra història, que és important no oblidar d'on venim per saber cap on anem, i cap on anem és directe cap a trobar el nostre número 1. Repetirà el Dorayakis de Flashy Ice Cream i 31 Fam o tindrem canvi al nostre Calibre 45. Ens hem quedat pel calaix número 36 i ara sí que sí, trobem la cançó que fa més setmanes que està entre nosaltres.
1: Rècord de permanència.
0: Amb 63 setmanes en llista, la plena de BLA West Call, que manté calaix.

0: sempre ha tingut al Fer Show una devoció especial pel so techno i en aquest cas compta amb un molt bon company de viatge, John Summit, per això que es diu Chica 305, em puja a ser
1: 33.
0: I en aquest cas una que baixa, aquesta de Danny Six i It's Kid, havíem dit que el Kit Kat no seria l'única que sonaria, en aquest cas és el calaix número 33, recuperem tantes, fa 4 setmanes que està en llista i aquí la tenim, el Calibre 40.

0: Style, els encarregats de plantejar la remescla d'aquesta cançó que aquesta setmana en baixa una.
1: 31.
0: I va ser-ne dues, un dels primers números 1 d'aquesta temporada. El mes de setembre li penjàvem la medalla d'or a aquest YouTube, LQB2, Avion de Drums.

0: La moratxa, per molt, és que a mi àvia li diu la moratxa. La moratxa de Luke Ray, de BM, present un cop més al Calibre 45. Aquesta setmana ni puja ni baixa, es queda al calaix número 30 i engega aquesta segona hora de Calibre 45, les 7 i 2, 7 i 3, pràcticament, d'aquest vespre de dissabte, en el que espero que, si no, teniu plans. Deixeu caure al Superclub Malgrat amb el company Sergi Domena, que ja hi serà. Amb els companys del Superclub, liant-la amb aquesta festa de SEO i la casita de Bad Bunny. Allà també tenen una casita de Bad Bunny, la del Superclub Malgrat. Molt bé, amics, una hora tranquil·leta, l'última que hem tingut. No hem tingut sorties en llista, per tant, tampoc hem tingut entrades. No hem destapat encara el Mega Crack. El que sí que anem a destapar ara mateix són els nostres aspirants.
1: Et presentem les novetats de la setmana. Sonen per primera vegada a Flash FM, els futurs èxits de les pistes de ball.
0: De fet, aquesta setmana els dos aspirants sonen en català. El primer d'ells, del nostre company, en Sergi Domena, estimadíssim d'aquesta casa. Una fusió excel·lent amb David. Ja l'havíem sentit amb La teva calor i amb Jo no ho sé, aquesta es diu molt malament.

0: ens portava cap proposta. Per tant, encantadíssims de tenir-lo de tornada. Molt malament es diu aquesta, al costat de David. No és l'única, en tenim una altra i també sona en català.
1: Això és una novetat a Flash FM.
0: L'hem sentit fins a la sacietat durant les últimes setmanes. És de Sutherland, tu-tu-turu-tu-turu, amb una versió molt moguda, la qual ha apostat

0: no se't pot treure. Compte a veure no sigui una aspirant a cançó d'aquest estiu, de la mateixa manera que ja en tenia el Coti per Coti o la Marina està morent en altres ocasions. Aviam si la cançó d'aquest estiu també tornarà a sonar en català o no. Siderland, de moment, aspirant a entrar a la nostra llista. En Sergi Domena també. Sortirem de dubtes la setmana que ve i veurem si poden aterrar el calibre 45 o no, perquè recordem, aquesta setmana no tenim cap entrada en llista. Però vaja, això vol dir que tampoc tenim cap sortida. Per tant, les 45 que teníem la setmana passada continuen sent les mateixes 45.
1: Calibre 45, la llista més punteria.
0: Vaja, que només les movem, o pugen o baixen.
1: 29.
0: I en aquest cas, el Malibú de Rusovski baixa una 35a setmana en llista.

0: Calibre 45. Andorra. Flash FM 93.8.
1: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
2: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
2: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
0: Hi ha cançons que no tenen data de caducitat. Són himnes.
5: Flash History.
0: Dues hores de llegendes de la música dance amb els drops que encara posen la pell de gallina. Els diumenges de 10 a 12 de la nit, escolta els imprescindibles de la música de ball al Flash History. Els himnes immortals que encara bateguen. Flash FM. La que mana.
6: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flaix Andorra. Et volem conèixer.
0: La llista definitiva al

0: liderar durant dues setmanes la nostra llista, JC Reyes, a través de Me Mareo Cuando Te Veo, que està amb Kid Voodoo, aquesta setmana en baixa una. Fa 38 setmanes que està en llista amb nosaltres. I fa 20 anys que era número 1 de Flash FM.
1: El Calibre 45 retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: Bob Sinclair, amb un dels seus grandíssims hits, sí, sí, tal setmana com aquesta, fa 20 anys, això liderava la nostra llista. Wall Hold On.

0: que no pugui ser, però sí, fa 20 anys des que aquesta cançó va ser número de Flash FM i no va ser durant una setmana. Ho va ser durant 3 setmanes. Bob Sinclair, Children of the Sky, Wolf Hold On, al costat d'un estupendo, com sempre, Steve Edwards.
1: Si sona el calibre 45, és un èxit.
0: Tornem a l'actualitat, va, amb Rels B.
1: 25.
0: A través del seu Tuba 5, aquesta setmana en baixa una.

0: Són dels primers números 1 d'aquest 2026. Durant el mes de gener la vàrem tenir 3 setmanes consecutives liderant la nostra llista. Una més de JC Reyes, aquesta amb Slider, a través de Loquita. Aquesta setmana en baixa 2 a la seva setmana número 26 en llista.
1: 22.
0: Una altra cançó que també sap el que és liderar i que li pengem la medalla d'or, Golden. Aquesta setmana en baixa 2 també, al Calibre 45.

0: sale l'últim àlbum de Quevedo, sense paraules. El Baifo, un àlbum de debò, àlbum de culte, Quevedo imparable. Es va prendre un respir fa un temps, ha tornat, ho ha fet per la porta gran, èxit rere èxit, i és que del seu últim àlbum, quatre cançons com a mínim hem pescat. És a dir, és una autèntica borrada, una barbaritat, la feina que està fent Quevedo, el Golpito, que en puja set aquesta setmana, i de fet, és el primer dels set cracks de la setmana que anirem destapant de mica en mica. La setmana passada era el mega crack, aquesta setmana no ho és crack, però és que el mega crack no ha sortit, sortirà d'aquí una estona, però és que us puc avançar que el mega crack també serà de Quevedo. És a dir, Quevedo prenent molta, moltíssima força dins la nostra llista. I el Golpito, que ja és el número 20, després de només 3 setmanes en llista. Molt bé, família, hem de seguir comptant perquè el nostre objectiu és arribar al número 1.
1: 19.
0: Tornarà per Claren, que en baixa dues amb aquest love.

Flash FM Andorra. La llista definitiva al calibre 45.

0: Es diu Olvidar-nos de tot, és el més nou entre Cano i Justin Quiles, que continua pujant, puja 5 aquesta setmana i es queda al calaix número 17. Després de 4 setmanes en llista, és un altre dels cracs de la setmana. Toma ja! Vinga! Per cert, Cano, que ha aconseguit una fita que pocs artistes han aconseguit a la història de Flash FM, que és que tant la cançó amb la qual es va basar el seu primer gran hit, que era aquell Se pone las Nike, com la cançó original, She Doesn't Mind, fos número 1 en algun moment de la història de Flash FM. És a dir, Cano està intentant aconseguir el seu segon número 1, que és aquest Olvidar-nos de tot, ja té Se pone las Nike com a número 1 de Flash FM. I quan va ser She Doesn't Mind número 1 de la Camana? Doncs tal setmana com aquesta, i no és broma, del 2012.
1: Obrim el túnel del temps al calibre 45 per escoltar els signes que mai han passat de moda.
0: Així que el que anem a fer és recuperar-la. Sean Paul, She Doesn't Mind, tal setmana com aquesta de fa 14 anys i era número 1 de Flash FM.

Flash FM. Són les 8. Si sona el calibre 45, és un èxit.

0: Setmana passada i aquesta setmana sembla que no li estan anant gaire millor les coses. Torna a caure, patacada de 4 posicions, en aquest cas per Bad Gyal i Chencho Corleone, a través del seu xoque, que de la 12 passen a la número 16 després de 13 setmanes en llista. Molt bé, família, no bona marxa d'aquest calibre 45. Arribem a la recta rectíssima final. Queden 15 cançons per sentir, 15 cançons per escoltar. Entre elles, el número 1, òbviament, però també el megacrack de Flash FM. No és gens habitual que el megacrack es destapi tan tard, que el megacrack es destapi a l'última hora, però és que si fa una estona us deia, us avançava, us feia l'espoiler, que el megacrack d'aquesta setmana serà de Quevedo, el que us puc dir a aquesta hora és que el megacrack serà una cançó que ja ha liderat, que ja va ser megacrack de Flash FM fa poques setmanes, val? Per tant, serà un megacrack repetidor. El trobarem d'aquí una estona. Encara no és el moment. El trobarem d'aquí molt, molt, molt poca estona. Ens falten els últims cracks per destapar, òbviament el número 1, i més remembers que aniran caient de mica en mica. 15. Però ara seguim avançant i ho fem amb la versió 2026 del Bailando por ahí, de Juan Magán i Omar Montes, que aquesta setmana en cau una més.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: una setmana sense haver-ho estat.
1: En diem megacrack, perquè feia llets dir-ne tros de tema.
0: La setmana passada, ho era el Golpito, de Quevedo, i fa dues ho era aquesta, la Graciosa. Quevedo en un estat espectacular, ho dèiem fa una estona, i és que és veritat. Salt de 5 posicions, és el calaix número 14 i serà el megacrack molt ben valorada, una de les cançons més ben valorades durant els propers 7 dies.
1: 13.
0: En aquest cas en baixa 3 i es despenja del top 10. Manuel Turizo amb Por un pendejo no se llora.

0: Calibre 45. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
2: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
1: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
3: Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
2: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
4: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
5: Quan baixen les temperatures, pugen les ganes de ballar.
6: Què? Tens ganes de moure't?
5: Si busques on s'amaga el ritme, pregunta'ns a nosaltres.
6: Que qui som? De veritat m'estàs dient que no saps qui som? Som
7: la que manda.
8: I punt.
9: Flash FM amb el poder del ritme.
10: This is Flash FM.
9: Tenim tot el ritme de les pistes de ball. Flash FM.
8: Flash FM.
9: La que mana.
11: Flash FM. Andorra. 93.8 FM.
12: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar?
11: Flash FM. Andorra. 93.8 FM.
12: Que sí, molt filtre i molt postureig. Però no em segueixes a Instagram.
11: Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.
9: La llista definitiva. El Calibre 45.

0: febrer, que sembla que no ha pogut tornar-se a fer amb la medalla d'or ni mantenir-se, en aquest cas, dins el nostre top 10. Insistim, perd-te'l. Aquestes 10 posicions privilegiades, gestió de les portes, baixa 2, de la 9 passa a la 11, després de 22 setmanes en llistes, Jamaica amb Bam Bam, Soy Ritme d'Augel, un cop més a Plage FM. Molt bé, amics i amigues, abans d'entrar dins les posicions privilegiades, cada vegada més a prop del número 1, cada vegada més a prop de saber si el Dorayakis de 31 Fam i Flashy Ice Cream repetirà o no ho farà com a cançó més important de Plage FM. Anem a fer un breu repàs de la nostra història. Tal setmana com aquesta, és més, tal dia com avui, 23 de maig, però del 2015, liderava Flash FM un francès.
1: El calibre 45 retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: Martin Solveig, a través d'una de les cançons que van fer història d'aquella temporada i també de Flash FM, Intoxicant.

0: pots pensar que aquesta mateixa hora, fa 11 anys, estàvem molt a prop de que algun locutor, a través d'aquest micròfon, digués Intoxicated és el nou número de Flash FM. En fi, tornem al 2026 i ho fem en una posició molt i molt interessant perquè estem davant les 10 últimes cançons de la llista.
1: Top 10.
0: I obrim el Top 10 amb Kevin i el seu Scandic. Aquesta setmana en baixa 5.

0: i també s'ha despatxat del nostre podi. Torna a repetir en quarta posició Romeo Santos i Prince Royce a través del seu Dardos després de 19 setmanes en llista. Família, moment de tirar enrere el temps.
1: El calibre 45 retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: Ens anem fins al 2017. El setmana com aquesta liderava Don Martin Garrix i Parera amb Dua Lipa, Scared to be Lonely.

apaga la llum que el meu DJ controla.

0: borratxo que no podrà tornar a ser número 1 de Flash FM, tampoc ho serà el Dorayakis de Flash Ice Cream i 31 Fam, que es despengen de la medalla d'or i passen a la número 3. Només falta una cançó per escoltar. El Mengrac també és de Quevedo, amb la Graciosa, l'havíem destapat al número 14. I el número 1 d'aquesta setmana és...
1: Número 1.
0: Paraisa, RUFV i Gremli, a través del seu muchacha, pujada de 10 calaixos, de la 11 a la número 1. Després de 7 setmanes en llista, ho han fet, ho han aconseguit. Així que enhorabona amb ells, gràcies per haver connectat un dissabte més amb el Calibre 45, el desconnector de Flash FM, que arriba en Sergi Omen amb el warm-up i els companys del Flash Ur.

0: T'ho hem deixat molt fàcil.
1: Cada setmana al Flash FM fem la llista de les cançons que més ho peten.
0: Calibre 45. Entra a flashfm.cat i descobreix-les.
1: Flash FM. Són les 9.
0: Fes els preliminars amb Sergi Domènech. La festa del cap de setmana...
2: The best selection of dance music.
0: Sona a Flash FM. Comença...

Oh, say you can have taken you.

0: Festa el warm-up de Flash FM. T'escalfem l'ambient amb les novetats Tech House més punteres. Ritmes, fusió i tendències. Amb els sons d'avantguarda per muntar-te la festa a casa teva. Carrega la bateria del cap de setmana al warm-up. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 de la nit. Sessions mesclades per Sergi Domena.
1: Sergi Domena is not a DJ.
2: It is the DJ.
0: Flash FM. La que mana. A Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Lleida, 104.1. Tàrrega, Bellpuig, Anglesola, Les Borges Blanques, Juneda, Arbeca, Vilagrassa, Verdú. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són

0: rebut el Flash Urban Deluxe, el programa de reggaeton més descarat del país, amb les cançons més top i les trucades més fiesteres.
1: Wow.
0: Ara sí, comença el Flash Urban Deluxe. Amb Miquel González i Tomàs Poal.
2: Ara sí que comença la festa i comença el Flash Urban Deluxe. Hola, Tomàs Poal.
3: Miquel González, molt bon dissabte i sobretot a l'audiència preparadíssima per trucar. Què passa, xavales? Com esteu?
2: Ja tenim el telèfon obert al 935456868 perquè ens truquis fins a la 1 en punt de la matinada.
0: 935456868.
2: I ens expliquis a on vas de festa aquesta nit de dissabte.
3: Exacte, si és que no esteu al putíssim concert de Bad Bunny, on aneu de festa, amb qui esteu fent el copé i, sobretot, com acabareu aquesta nit.
4: I ara que fa caloreta, que si està bé, que potser amb màniga curta, pantalons curts...
3: És que aquesta és la primera setmana que anem els dos per primera vegada amb pantaló curt, eh?
4: Oh, quina alegria, sortir de festa així, sense preocupació de fred, no?
3: Per favor!
2: Oh. Doncs vinga, 935456868, i atenció, perquè avui també tenim entrades per anar al Cruïlla, el 8 de juliol.
3: El 8 de juliol serà un dimecres on hi haurà un repartiment d'artistes superguapos ben preparats per vosaltres, així que participeu, truqueu-nos al programa i podreu entrar al sorteig d'aquesta entrada doble.
2: Només heu de trucar al 935456868. Doncs vinga, va, comenceu o què?
3: Va, bones.
2: Bona de canya!
3: Ei!

0: És el Quevedo i Nueva Línia amb això que es diu El Golpito.
1: Golpito, que us fotreu aquesta nit segur amb la quantitat de cubates que porteu a sobre, eh? Cabronazos, home, clar, oi tant, ja t'ho dic jo.
0: Doncs vinga, va, truca'ns ara i ens expliques on vas de festa aquesta nit de dissabte.
2: Truca'ns ara.
3: Va, va, va. 93 545 68 68.
0: A veure què farà la People avui, no?
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Truqueu-nos ja, hòstia.
0: Hola, bona nit.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: David.
0: David, des d'on ens truques?
4: De Igualada.
0: David d'Igualada.
1: Molt bé, David.
0: I què faràs a Igualada avui, tio?
4: Pues de festa.
0: De festa?
1: Te'n vas a festa, David? A on?
4: Pues aquí, de festa, pues misma música.
1: Però tu ja portes 17 cubates, David, a mi no m'enganyes, carinyo meu.
0: Sí, perquè tu, David, què t'ha passat?
4: Sí, sí.
0: Portes 17 cubates?
1: Per favor.
4: Sí, 17 cubates, sí.
1: Però que algú li pari els peus a aquest home, necessita un monitor o alguna cosa, per favor.
0: No puc ni vocalitzar.
1: No.
0: David!
4: Dime!
0: De quantes hores portes va haver alcohol?
4: Buah! De 24 hores al dia!
1: Per favor, mare de Déu, senyor, David. Tu necessites relaxar-te, prendre't una Coca-Cola i una cosa amb sucre i anar a dormir ja, però ja, eh?
0: Però Coca-Cola sense res, David.
4: Sí, ara te vas a dormir. Ay, una cosita.
1: Que no t'hi vas de fiesta.
4: Quiero apuntarme a la barbacoa de Vilanova del Camí.
0: Però Vilanova del Camí on t'està, David? Ah, no, si hi ha una barbacoa hi vas, eh?
1: Ves allà, aneu allà, ja veureu que serà molt xula. És el 25 de desembre, vale?
4: El 25 de desembre?
0: Sí, allà, exacte.
1: Adéu, David.
0: Vinga. Adéu, David.
3: 93 545 68 68.
0: El cosí del Carles.
1: Adéu meu.
0: Oi, vinga, va, on vas avui? 9-3-5-4-5-6-8-6-8. Clar, és que entre el concert de Bad Bunny, el futbol i tot, avui s'escolta pues, el David i el seu amic.
1: Sí, és que Déu-n'hi-do, vaya drama banana.
0: I encara gràcies.
1: Déu meu, senyor.
0: Avui hi ha una festa flash.
1: Avui sí. Hi ha festa flash, és
0: la casita.
1: La casita de la sala de seu amb el Domena.
0: Hola. Qui ets tu?
4: Màquina.
0: Hola, Màquina.
1: Per favor.
0: Baixa'm el volum de la ràdio, Màquina, sisplau.
1: Podem fer campeones.
4: Estic aquí amb el cotxe.
0: Està el cotxe, a la Màquina.
1: A veure, cotxe.
0: Com et dius? Com et dius?
4: Xisco.
0: El Xisco.
1: Joder, molt gran el Xisco, no?
4: Hola, Màquina. Estem al cumple amb Mates.
0: Del Mates.
1: Qui és el Mates?
0: L'Àlex.
4: Marc Mates, fa 30 anys.
0: Ah, Marc Mates.
1: Ah, esteu als seus 30 i què? Hi ha moltes strippers i cocaïna o no avui?
4: Buah, hi ha una mica de Farley, una mica de...
0: Molt bé, no?
1: Per favor, doncs podem passar-nos després.
0: Vale, Marc Mates, convida'ns.
4: Estem, bueno, ara hem anat a comprar gel perquè ens hem acabat sense gel.
0: Ah, mira, jo ho vaig a fer la setmana que ve, això.
1: Sí, clar, moltes gestions dels 30, clar.
0: Sí, sí.
1: Ai, Marc, tu me mates.
0: El Marc Mates és el 96, no? I clar, i també és Géminis. Molt bé.
1: Ojo, no fem la carta astral ara, el Mates. Àlex.
0: Molt bé. Què?
4: Ara he anat a comprar gel perquè ens hem quedat sense gel, perquè l'energia dels cubates que portem ja, eh?
0: Quants en portes?
4: Jo ara mateix dec portar uns 4 o 5, però birres com 250.
0: 250 birres.
1: A veure, objectivament sabem que no és veritat, però bueno, digue'ns un número aproximat, no siguis fantasma, coño.
0: Posa-li 10.
1: Clar.
4: I al costat meu hi ha un maño. Sí, no, mi hermano. Què passa, tu?
0: Hola, tu.
1: Què és aquest? Un altre farlopero?
4: Faltó,
0: bueno, una mica sí, guapo.
1: És que feu bastanta pinta, ho sento, eh?
0: No t'ofenguis, les verdades duelen, saps?
1: Clar.
0: Vinga, que vagi bé, bon fin de... I per molts anys.
1: Adéu, xavales.
3: 93 545 68 68.
0: Molt bé, acabem de començar el programa entre els d'Igualada i els farroperos.
1: Jo no dic a quina pel·lícula em recorda, però tu saps bé a quina pel·lícula em recorda.
0: Sí, jugant a futbol.
1: Sí.
0: Hola, bona nit.
5: Hola, buenas.
0: Hola, ¿qui ets tu?
5: Jo soc... Manolo.
0: El Manolo.
1: Manolo, fantàstic.
0: Des d'on ens
5: trobem? Anem a Miracle a prendre.
0: Miracle a Mataró, no?
5: Sí, a Mataró, a tope.
1: Si sortiu vius aquesta nit serà un veritable miracle, eh? Això també és cert.
0: Això segur.
5: I tant, però avui toca una Cayetana aquestes que li ficaré una mica, eh?
0: Ah, sí? Ah,
1: vols tirar la canya a una Cayetana avui?
0: Molt bé.
5: Sí. T'encanta.
0: T'agraden Cayetanes?
1: En plan pifi.
5: Anem tope.
0: Aquest el que mira és la pasta, saps?
1: Sí, tu aniràs a la del bolso de Louis Vuitton, el clean look, i les unyes mones i a tirar la canya.
5: Sí, i tant. Jo tinc les meves fitxes Faig dribbling.
1: Les teves pitxes o pizzas, què he dit?
0: Pitxes, no?
1: Pitxes, no?
0: Fitxes.
1: Vale, ara
0: entenc. Molt bé.
1: Aquest home.
5: O sigui, per dir-ho així, soc Prime Neymar.
1: Molt bé.
0: Perfecte, doncs vinga, bon fin de, que vagi bé.
1: Adéu, xato.
0: Adéu, bona nit.
3: 93 545 68 68.
0: És el telèfon que està obert fins a la 1 en punt de la nit aquí, sí, al Flash Urbà.
1: Perquè ens expliqueu el que fareu aquesta nit i escolta, si hi ha gent que hi va estar al concert de Bad Bunny i ens està escoltant ara, si us plau, truqueu-nos i ens dieu què tal l'experiència.
0: Vinga, va, i ens ho expliqueu al 93 545 68 68.

0: Young Sister increïble, això es diu Culo.
1: Young Sister, l'hermana pequeña, la germana petita.
0: Culet, culet.
1: Ahí està.
0: Ens truques? Vinga, va, ara mateix el telèfon lliure.
2: 93-545-6868.
0: I ens expliques on vas a passar aquesta nit de dissabte des del Flash Urbana, Flash FM.
1: Vinga, vinga, va, recordem que avui teniu festa guapa a la sala de SEO, la festa especial de Bad Bunny que es diu La Casita, amb el Domènec.
0: Potser hi va el Bad Bunny, t'imagines?
1: Hòstia, seria molt top,
0: la seva música.
1: Pues seria la cabra, que el Bad Bunny fes un selfie amb el Domènec, ara.
0: Seria la polla. Vinga, va, truca'ns ara, va.
2: 93-545-6868.
0: I d'aquí una estona regalarem entrades per anar al Cruïlla el 8 de juliol.
1: Exacte, l'únic que haureu de fer és trucar-nos al 93-545-6868 per participar per aquesta entrada doble del dimecres 8 de juliol amb uns artistes que són la polla. Estarà també la Greta, que és la germana de la Musca, bueno, la Bessona, i estarà molt top.
0: Si voleu anar-hi, de seguida regalarem les entrades. Hola, bona nit! Bueno, ja hi som tots.
1: La madre que me parió. La madre que me parió, Sara.
0: Sara.
3: Què? Bona nit a tothom.
0: Això dic jo, bona nit abans de tot, no? Vale.
1: Vas parrejar.
3: Bona nit, home. Hòstia, com sabíeu que era jo? Ah, bueno, però...
0: És que ja som família, vale, saps?
1: Tu puta risa de loca, tal vez, no sé, Sara.
0: Sí, una miqueta, saps?
3: Bueno, comencem bé, eh?
0: A veure, cariño, què vols?
3: No, eh?
0: Què vols?
3: Pues res.
0: Ah, no vols res. I doncs per què truques?
3: A mi per... anem a veure per dir-vos hola, què tal us va i tot entero.
1: Va, Sara, digues la veritat. T'estàs masturbant i ens truques. És així, a que sí? Què digues has? La veritat.
3: Hola.
1: No, és que fas unes terdades, Sara. Fas unes terdades, hòstia.
0: Sara, ets molt marrana, de veritat, eh?
3: Hola, què més m'heu de dir? Què més?
0: Les veritats fan mal, Sara.
1: Sí, sí, estàs molt ofesa, ja se't nota, cabrona.
3: Que estic molt...
1: Ofendida.
3: Jo ofendida per ustedes.
0: Sara, com anava la setmana?
3: Hòstia, pues de puta pena, i espera que...
0: Bueno, joder, nena.
1: A la feina, és enfermera, la Sara, recordem, tot i que no ho sembli.
3: No, a la feina,
0: s'ha mort algú, o què?
3: Anem a veure, la feina ja per si és xunga, eh?
1: Sí, Sara?
3: Sí. Sí, sí. La feina ja de per si és xunga. No, però la setmana que ve tinc un judici i tot.
0: Tens un judici? Què has fet?
1: Mare de Déu, vaya assassina.
3: Que assassina, gilipolla.
1: Sara, sisplau, respecte, que aquí Sara. Nosaltres no faltem el respecte mai.
0: Sara.
3: No, me llama assassina i jo le llamo su gilipolla. No te jode, gilipolla.
0: Sara, que hi ha nens escoltant.
1: Sí, home, sí, Sara.
3: Ja nens escoltant.
0: Home, sí, que després truquen els nens.
3: Sí, vés a saber el que senten els nens de casa seva, però bueno.
1: Sí, doncs mira, és l'única frase que has dit amb decència, Sara, de tota la trucada.
3: Hombre, jo en dic moltes amb decència.
0: Sí, moltes.
3: Perquè jo sóc una tia molt decenta.
0: Molt
3: pirada, però sóc molt decenta.
0: Sí.
3: Col·lega.
0: Bueno, Sara, tens alguna cosa més a explicar?
3: Pues que tinc un judici el dijous.
0: Ah, el judici.
1: Però què era el judici, Sara, sisplau?
0: Què has fet?
3: No
0: ho
3: sé.
0: Vas a un judici que no saps el que has fet.
1: Sara, és que entens per què creiem que estàs com una puta cabra. Ho entens, no, ara?
3: Bueno, penseu el que vulgueu, però tinc por, tio.
0: Però per què vas al judici?
3: Home, perquè a les 12 tinc que estar al jutjat.
1: Però per què?
0: Què has fet?
3: Delante de la Inquisición, colega, ja tu sabes lo que és.
1: La Santa Inquisición?
0: Mare meva.
1: En l'època de Juana de Arco?
3: És una Inquisició.
0: Però Sara.
3: No, en sèrio.
0: Sara, per què has d'anar al jutjat?
3: Eh?
0: Bueno, ja està, no? És que no fa
1: falta. Sara, cariño, que vagi molt bé la resta de cap de setmana i no molestis més, va.
0: Per favor. És que si està loca, ho diem perquè és veritat. No,
1: a veure,
0: no, res més,
1: no, jo, de veritat, joder. Encara no em crec que aquesta tia sigui infermera i treballi a un hospital. Tu imagina't que tens a un nano o a una persona important allà i ve la Sara, hola, sóc l'infermera.
0: Que te pincho, que vaya, el culo.
1: Vaya drama. Ai, hola.
0: Va, una persona normal que truqui.
2: 93-545-6868.
0: I a partir de les 11, quan acabi el concert de Bad Bunny, que ens truqui la gent tornant del concert, que també tenim moltes ganes.
1: Sí, exacte, volem salseos, va.
0: Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
1: Buenas.
4: Em dic Toni.
0: El Toni.
1: Què passa, Toni?
0: Què tal? Toni, des d'on ens truques?
4: Pues mira, estem al cotxe, de camí a Platja d'Aro.
0: Ah, molt bé.
1: Vale.
0: I on sortireu a Platja d'Aro?
4: Doncs no, anem a fer unes pizzas.
5: Ah, vale, a sopar.
1: Unes pizzites i ja està. Aquest és el teu dissabte avui, Toni.
4: Ja està, sí, escoltar-vos i escoltar la Sara, que a veure què deia. Que...
5: Està loca, que sí, tio. Està loca de veritat.
4: Sí, sí.
1: Toni, però ara en sèrio, tu tens fills o no?
4: Jo no, encara no.
1: Ah, vale. Bueno, imagina't que tens fills i que aquesta tia és la infermera dels teus fills. Què faries, bro?
4: Donar-li a ells.
1: Eh?
4: Donar-li a ella. Me'n fio.
1: Ah, te'n refiaries, d'aquesta puta loca?
5: Te'n fies d'ella?
4: Sí, m'ha agradat.
5: Ah, sí? Jo te la regalo, si vols.
1: Jo crec que és el seu camello i li va bé com a negoci, clar, ja està.
4: Passeu el telèfon i, bueno, contactem.
5: Vale, vale.
4: Però també si no està loca...
5: Ai, sí, tu boca. Sí. Mi polla en tu boca.
1: Toni, comete mi pizza i no la pizza, vale? Vinga.
5: Vinga, que vagi bé Platja d'Aro. Adéu.
2: 93 545 6868.
5: Hola.
6: Bona nit.
5: Hola, com et dius?
6: Leonor, la vostra princesa.
1: Oh, Leonor és bastant cabra. Què tal, tia?
5: Que bona, Leonor.
6: Bueno. Molt bé, i vosaltres?
5: Normal. Molt bé, Leonor.
1: Aquí estem, sufriendo los sábados de trabajo.
6: Pues lo mismo que yo. Yo acabo de plegar ara mateix.
5: ¿De qué trabajas?
1: Si eres princesa.
6: Hostelería, soy cuinera.
5: Ah, es cuinera.
1: Ah, Leonor, es veritat, ens has de portar alguna cosa a la ràdio, tia.
6: Ja ho sé, us vaig prometre unes mandonguilles, però m'agafeu una mica lluny.
5: Home, tia, un tape, eh?
1: Leonor, que són dues hores de cotxe per la nostra felicitat eterna, Leonor. Ah. Eh?
6: Un dia tinc de vindre, que tinc una samarreta per allà apartada.
5: Pues vine allà, tia, vine allà.
1: Ah, mira, mandonques per samarreta, ja està, mira que fàcil.
5: Ah.
6: Bueno, un dia us la portaré, ho prometo.
5: Fem una cosa, durant una setmana dormim amb la teva samarreta i després te la donem, vale?
1: Hòstia, amb la nostra olor, eh?
5: Ah, vale, sense rentar.
6: Bueno, no estaríem malament.
5: Sí, olerà... Te la passes per allà.
1: Olerà a tabaco i a patxuli.
5: Que rica!
1: T'encantarà.
6: Companyero.
5: Molt bé, vinga.
1: Adiós, Leo.
5: Adiós,
1: Leo.
5: Hola. Hola, com et dius?
1: Vaya Robocop.
7: Judit.
5: La Judit.
1: Hola, Judit.
5: Des d'on ens truques, guapa?
7: Des de Lleida.
5: I què fas a Lleida? Ai, a la planta del Cargol.
1: Hòstia, sí.
7: Però no sóc de Lleida, Lleida. Sóc d'un poble de Lleida.
5: Ah, vale.
1: Vale, llavors no celebres la plec? Celebres la plac, o què?
7: Aquest any no.
1: Oh, vaya falsa.
5: I per què no, tia?
7: Jo què sé, tia.
5: No et ve de gust?
7: No, aquest any no, la verdad.
1: Perquè estarà el teu ex, no? I no vols veure'l.
7: Literal.
5: Ah, hi haurà el teu ex i no el vols veure?
1: En sèrio?
7: Sí.
1: No li vols menjar el Cargol aquest any? Vaja, una pena.
5: Escolta, i per què no fas... Tu vas a la plec del Cargol, t'hauria d'estar amb un altre i ell que se joda, saps?
1: Claro.
7: No, soc tan dolenta.
1: Hòstia, a mi la plec del Cargol em mola perquè és com la fèria d'abril, però modo Lleida, saps? Perquè tenen les casetes aquestes, està superguapo, fan com les seves colles, està molt fino.
5: A mi m'encanta la plec del Cargol.
1: Sí.
5: Però no m'agraden els Cargols.
1: Ah, no?
5: No.
1: Bueno, jo crec que allà tothom la taja. És el més important tajar-la que els Cargols.
5: Això sí. Molt bé, guapa, que vagi bé per Lleida. Un petó.
1: Adéu, Juju.
7: Adéu.
5: Adéu.

0: Sisplau, sisplau.
1: Loquita del Jesse Reyes a través del Flash Urbà. Les 10:35, anem a agafar més trucades.
2: Sisplau, fem-ho.
1: Sí, no? Ai, ens han penjat de Torelló.
2: En sèrio?
1: Sí.
2: Vaya drama el Jàssic. Cabron, torna a trucar.
1: Jàssic, tio.
2: Per què vas?
1: Penges Jàssic, home.
3: Truca'ns ara.
2: Va.
3: 93-545-68-68.
1: Puto Jàssic, que ens ha de penjar, saps?
2: És un cabron de merda, cabron.
1: Hola.
4: Hola, bona nit.
1: Hola, com et dius?
4: Vinícius.
1: Com Vinícius?
2: Et dius Vinícius?
4: Sí.
2: Però ets la versió més guapa, no, o què?
1: El del Temu.
4: Oh, i tant que sí.
2: Molt bé.
1: I què fas, tio?
4: Pues res, acabem de sortir de sopar d'aquí de Vilassar. D'un bufet.
1: D'un bufet?
2: Un bufet japonès o un bufet d'una altra categoria?
4: Tipus japonès o mediterrani?
1: Ah,
4: perdo, vamos como perdo.
1: Nota que té pasta el Vinícius, saps?
2: Sí, i panxa també el Vinícius, per favor.
1: Ah, clar, ho té tot.
2: Sí que
1: riu com un monstre.
4: Moltes gràcies, per el programa que feu.
1: Ai, gràcies, res, home.
2: Sí, no. És gràcies a vosaltres, Vinícius, sí, que podem fer.
1: Home, digues, hi ha de pas, que us pugin el sou.
2: Clar, exacte, Vini.
4: Això ho tenc que fer i pujar les hores. Perquè m'agrada escoltar-ho cada dia.
1: Cada dia ens escoltes, Vinícius. Veus?
4: Sí, perquè surto del màster i he sortit del màster, fica la ràdio i escoltava vosaltres.
2: Hòstia, jo crec que és l'únic oient que té un màster, no?, de l'Urban, perquè la resta justament tenen menys.
1: Encara no el té.
2: Encara no el té.
1: Està estudiant.
2: No cantem victòria, de moment.
1: Espera que no li donin.
4: No, ja l'ha acabat, eh?
1: Ah, doncs el tens.
4: He tocat una mica el profe perquè m'aprovi, perquè l'examen no m'ha anat gaire bé, però bueno.
1: Què li has fet al profe perquè t'aprovi?
2: Mamadouski.
4: Bueno, una ampolla de cava i un vi, no?
1: Vaya pilota.
2: Hòstia, no vegis, no? En sèrio has portat alcohol? Perquè t'aprovi el profe?
4: Home, i tant que sí.
2: Però qui era el teu profe, Homer Simpson o què? Déu meu. Me llamo Vini.
1: Molt bé, Vini. Que vagi bé. Bueno, també porta'ns ampolla a nosaltres, no te jode.
2: Sí, porta'ns ampolla i polla, Vini.
1: Ah, tio.
4: La vida acaba, què voleu, va?
1: De tot.
2: Les dos.
1: Ens ho veurem tot, per tant, cap problema.
4: Vinga, va, em prometo de portar-lo la setmana que ve.
1: Molt bé.
2: Ojo, molt bé.
1: Cuidao. No la setmana que ve, no l'altra.
2: Ah, sí, estem d'aniversari, estem de celebració la setmana vinent.
1: La setmana que ve, no l'altra, vale?
4: Vinga, va.
1: Vinga.
4: Quedem així, llavors.
2: Adiós.
4: Apa, macos.
1: Un dia que ens regalen alguna cosa, que no diguin el dia que no hi som.
2: Va, per favor. Hola.
5: Hola.
1: Hola, com et dius?
5: Hola, niña.
1: Núria, des d'on ens truques?
5: Des d'un poble de Lleida.
1: Ah, molt bé.
2: Un poble, per què no dius el nom? No és tan maco com per dir el nom, o què?
5: Sí, Borges Blanques.
1: Les Borges Blanques.
2: Les Borges Blanques és molt conegut. Per què dius un poble de Lleida? Per favor.
5: Perquè és un poble de Lleida.
2: No, sí, bueno, sí, no, té
1: raó. Però...
2: No, la nena té raó. La puta Núria de los cojones tiene razón.
1: I escolta, què faràs tu en aquest poble de Lleida que es diu Les Borges Blanques, que està a Lleida?
5: Pues dormir.
1: Dormir.
2: A una cosa que es diu llit, no?

0: És una mica de droga, de les mans del Mora i el Zetangana, el Flash Urban.
1: Sí, que avui fa falta, que és dissabte, eh? Necessitem una miqueta de droga, va.
0: Veus que bé, eh?
1: Home.
0: Va, anem cap al telèfon. Som-hi, va. 935456868. És el telèfon del Flash Urban perquè ens truquis fins a la una.
1: A qui ens truca? Doncs ens truca una noia.
0: Hola, com et dius?
2: Hola, me llamo Aina.
0: Aina, des d'on ens truques?
2: Del Vendrell.
0: I què fas al Vendrell, Aina?
2: Pues nada, pues mira, pues ahora vamos a hacer la cena.
0: La cena. També? Sí.
1: També, tothom està menjant hamburguesa avui, què passa, què passa aquí?
0: Però meeting home, tothom a casa,
1: Sí, sí.
0: Bueno, molt bé.
2: I vosaltres què feis?
0: Amb qui et menges l'hamburguesa?
2: Con mi hermana y mi familia.
0: Vale, queda en família.
1: Però m'agrada que diu primer la germana i després la família, no? Com que li té més estima a la germana. ¿Puede ser o no, cariña?
2: Sí, sí.
0: Ah, molt bé.
2: Mi hermana entera para mí.
1: És tu vida entera.
0: Oh, que maco.
2: Sí.
1: Això està molt bé.
0: Donaries la vida per la teva germana?
2: Sí, però també donaria la vida per mi hermana perquè la quiero mucho, però també perquè m'ha traït una cosa muy bonita a este mundo, que és mi sobrina.
1: Oh, qué pelota, qué maco, por favor.
0: Qué bonito.
2: Sí.
0: Molt bé.
2: Oye, ¿puedo pedir una canción?
0: La veritat és que no.
1: No, però nos ha encantado tu mensaje de familia,
0: vale,
1: en serio.
0: Venga.
2: Vale, pues mira, pues envío otro mensaje, ¿vale?
0: Bueno, va, venga.
1: Por favor.
2: Pues mira, envío un mensaje a Carlos, ¿vale?
1: El de los huevos largos.
2: Y le quiero decir que le quiero mucho y que gracias por aparecer en mi vida.
0: Però una cosa, tens tant d'amor a sobre teu. Sí. Tens, reparteixes amor a la vida, tu, eh? A tot teu, eh?
1: Ara ha de compensar. Di una palabrota, di un taco para compensar todo este cursilada.
2: Que dime a qué quieres que diga.
1: Diputa, mira, diputa,
2: que... diputa.
1: Puta.
0: Ala. Ala, que mala persona.
1: Toma. Por favor.
0: Ala!
1: Ala, ha dit guarra, ara.
0: Sí.
1: Ho veus? S'ha emocionat.
0: Ara li ha agafat el gustillo,
1: sí,
0: saps?
1: Sí, està potente.
0: Molt bé. Un petó, guapa, que vagi bé.
2: Un besito. Adiós, buenas noches.
0: Adéu, adéu.
3: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Hola, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
4: Buenas.
0: Ai.
4: Ferran.
0: Ferran, des d'on ens truques?
4: Des de Caldes de Montbui.
0: I què faràs avui, tio?
4: Avui sortir de festa a Barberà.
0: Que bé, quina alegria.
1: I què hi haurà de festa per allà?
5: A la pícara, nen, a la pícara.
1: La pícara? Déu meu senyor, tu sí que vas pícaro.
4: Que va venir un company vostre.
0: Ah, seria el Domena o l'Héctor, segurament.
4: Segur.
0: I molt bé, i fins a quina hora estaràs a la pícara?
4: Fins al cierre.
0: Carai.
1: Ah, Déu meu senyor, però vas fortíssim.
4: És que hem guanyat una lliga avui de futbol sala.
0: Ah, quina enveja. Molt bé.
5: Fa dues setmanes... Que la van perdre,
0: però
5: al final l'hem guanyat.
0: Al final l'has guanyat,
1: veus? Al final l'he guanyat la lliga, bueno, fantàstic.
0: Pues vinga, celebrar que vagi bé.
3: Adéu. 93-545-68-68.
0: Hola, bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
6: Sí, estic amb la meva parella.
7: Jo, Sheila.
0: Pues molt bé.
1: El Josep i la Sheila, meravellós. Què esteu fent, cabrons?
7: Doncs mira,
6: a festa, a festa, al cotxe.
1: Ah, de festa, però al cotxe només, no anireu de festa enlloc?
6: Sí, sí, sí, sí, anarem, digue-li.
7: Ai, mon lloc, estem buscant la gasolina perquè m'ho engelat.
0: Baixa el volum de la ràdio, tia, que estàs sorda.
1: Sí, per favor.
7: Mira, estic per això, però és que aquest home no para. Doncs
1: pues que pari.
7: Para, home, para.
0: Què dius, acabes per un gelat?
7: Sí, tio. Vaya. Després, saps què passa? Que venim de concert del Bafani, però des de fora, saps? No hem entrat, hem estat a fora a l'entrada.
0: Ah, heu estat a fora? Escoltant-ho.
1: És que hi ha molta gent que ho ha fet, això,
0: sí?
1: D'esperar fora. Sí, sí, molt heavy.
0: O sigui, escoltant com
7: cantava. Hi havia molt ambient, la veritat, eh?
0: Ah, que guai.
1: Però ja ha acabat el concert? Sí, encara no, no?
6: Encara no, encara
7: no. Encara crec que no.
1: Ah, vale, heu marxat abans. Vale.
0: Molt bé.
7: Ens hem fotut unes carreres, tu, perquè estaven obrint les portes per entrar. Mare meva.
1: No, clar, normal. Però vosaltres no veu pagar entrada, però veu dir, va, anem a veure els focs artificials i escoltar una mica de fons, no?
7: Sí, sí.
6: Exacte, exacte.
1: Molta gent ho ha fet, moltes parejites ho han fet con el vinito, bon plan de cita. I gratis.
7: Clar, clar.
1: Molt bé.
0: Molt bé, guapos. Pues que vagi ben gelat. Que vagi bé. Adéu, bona nit.
3: 93-545-68-68.
0: Hola.
1: Opa. No.
0: Ens han petjat.
1: No.
0: Hola.
8: Hola.
0: Hola, com et dius?
8: Soc Paula Riba, d'Alcanar, les Terres de l'Ebre.
0: De l'Ebre.
1: Per favor, Paula, què suggerent la teva veu? Què vols de nosaltres?
0: Com estàs, guapa?
8: Vull que em féssiu una mica de promo, perquè avui m'ho he guanyat.
0: Promo de què?
8: Pues mira, resulta que vinc d'una fira d'Ascó, allà on Déu va perdre l'Espardenya,
1: Vale.
8: M'he aixecat a les 5 del matí, perquè tinc una marca de joietes que faig a mà, i encara estem tornant a casa i tinc una gana, i unes ganes de menjar-me una pizza i trobo que m'ho mereixo.
0: Una pizza?
1: Per favor,
8: una, no. Una pizza.
0: Una pizza?
1: Ah, una pizza o una pizza, clar, perquè Paula no...
8: Sin gluten.
0: Ah, vale, pues així.
8: I, bueno, seguiu-me, Instagram, @lorraconetmagic.
0: Però tu què fas, pizzas?
6: Perdó!
8: Faig joies de minerals naturals, que pelmetes, de soia...
0: Que fa pedres, la senyora s'avorreix molt.
1: Clar, jo pensava que feies algú de food truck o alguna cosa així, dic, mira, almenys ens regalarà uns tacos.
8: No, no, no.
1: Però clar, només ens pot donar una pedra. A veure, tens pedres de DM? Llavors sí que volem la promo.
8: No. Ah, jo és que sóc super zen, la veritat és que sí.
1: Com nosaltres, carinyo.
0: Molt bé, guapa, vinga.
8: A veure, fent un programa en dissabte nit, no sé com de zen sou, eh?
1: Bueno, la nostra manera.
0: Bueno, a veure, estaria millor ara mateix a Montilivi, saps? No pas aquí, però bueno, saps?
1: Clar. Oye, tu
8: creus... Aneu a la casita.
1: Tu creus en coses del destí i tal, i coses dels chakras i tot això?
8: Jo sí.
1: Vale, pues envia'ns...
8: I crec que avui era un bon dia per vale. conèixer-me. Doncs
1: pues envia molta energia al Girona, a veure si marca un gol, vale?
8: Va, pues. Adeu.
0: Adeu. Adeu. Adeu. Bona nit. Va, que arribarem a les 11 amb Jamaican.
1: Toma. Flash.

0: Això es diu El Golpito. És la cançó que serveix per començar aquesta nova hora. Quevedo i Nueva Línia, al Flash Urban.
1: Bon tema, des de l'àlbum del canari El Baifo, que per qui no ho sàpiga és una cabra petita, és una cabreta.
0: És una cabra?
1: Sí, sí, t'ho juro, sí.
0: Joder. Va, truca'ns ara, va.
2: 93-545-6868.
0: És el telèfon de la ràdio perquè ens truquis fins a la una en punt de la matinada.
1: Oye, per cert, ara mateix estàvem escoltant Focs Artificials. Devia ser del concert de Bad Bunny, no?
0: Segurament.
1: El tancament de David Tirar Más Fotos.
0: Segurament. Hola, bona nit.
3: Hola. Hola, bona nit.
0: Hola, qui ens truca?
3: Maria i Aleix.
0: I des d'on ens truqueu?
3: Des del Vendrell.
0: Ah, molt bé. Ui, és una nena.
1: És una, bueno, un nen, no? Es diu Aleix.
3: És un nen.
0: Ah, vale.
3: Hola.
0: Que era... bueno. I què fareu avui?
3: Soparem hamburgueses, què et sembla?
1: Què?
3: I jugarem a l'Uno.
0: Prou ja de menjar hamburguesa.
1: No, no, no, és una cosa, m'estan fent enveja.
0: Tothom menjant hamburguesa avui, per favor.
1: M'està fent molta enveja. Jo també vull anar a Burger Cangre Burger ara mateix.
3: Ah, mira, vine cap al Vendrell, que
0: et copirem. Sí, ara anem, ara anem.
1: Sí, ens hi passem.
0: Ara anem.
1: Clar, està l'Aleix, anava a dir porto gin tònics, però si està l'Aleix millor portem cacaolat.
3: Sí. Una Coca-Cola
1: que li
3: deixem.
1: Que
0: malote. A mi porten roncoles ara ja, perquè ve sí. A la suda tot ja.
1: Porta'ns drogues, si us plau.
0: Sí.
1: Ai, perdó, Aleix.
0: No, vale. Bueno, guapos, que vagi molt bé i bon profit amb les hamburgueses, vale?
1: Adéu.
3: Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
2: Adéu. 93-545-6868.
0: Hola.
5: Hola,
0: qui ens truca?
5: Jo? Passa, senyor, com aneu?
0: Baixa el volum de la ràdio, tio. Sisplau.
5: Com et dius? Freddy, macho. Freddy, bájale.
0: Com et dius?
1: Freddy?
5: Jo, Alberto.
0: Del culo abierto.
1: Per favor, Alberto.
5: Pues cabrón, Alberto. No t'has pasado, eh?
1: Alberto, ja estàs amb, un amic, amb un amic que es diu Freddy, no?
0: Mercury.
5: Freddy. Sí, aquí anem a Massurré, no?
0: A Setmana Massurré.
1: Ah, vaya pijáis.
0: Vaya pinga. Bueno. Molt bé, guapos.
5: Ens podem pingar la de Lleixeca?
1: No.
0: Hola?
6: No? Hola?
0: Hola, com et dius?
6: Jo?
0: Sí, tu.
6: Xavi.
0: I des d'on ens truques, Xavi?
1: Xavi?
6: Des de Barcelona.
0: I què faràs?
6: Anem a Montcada.
1: Ah, vas a Montcada ara mateix, per què?
6: Són
0: les festes, no?
1: Ah, sí?
0: Clar, allà hi ha un va a París.
1: És veritat. El Frigola i companyia.
0: Qui punxa allà?
6: Pues amics que tinc a Montcada.
1: Ah, o sigui, punxaran amics allà a la festa? Els teus col·legues són DJs
6: no,
1: o què?
6: No.
1: Ah, pues, llavors qui punxarà, cabron? T'hem preguntat.
6: No ho sé.
0: Ah, pues vale.
1: Bueno, pues merci per la info.
0: Pues que te den. Jo és que jo flipo a vegades amb la gent que truca o sóc jo que estic de mala hòstia.
1: No? És que avui, avui la gent està una mica seca entre que només estan sopant burgers i que, no sé, sisplau, una mica d'energia, que és dissabte, collons.
0: Vinga, va.
2: 93-545-6868.
0: És el telèfon. Fins a la una en punt de la matinada obert. Mira, ja que està el Bad Bunny, per si ens escolta, anem a posar una cançó seva.
1: Toma. Vinga.

0: ¿A que estás así, muchacha? Aisa, RVFV i Krimly. Que rico.
1: Per les muchachas que ens escoltin ara mateix, que ens truquin, hòstia.
0: Aisa, Aisa.
1: Vale.
0: Va, que de seguida arreglarem les entrades pel Cruïlla. No sé què haurem de fer, però haurem de fer alguna
1: cosa. Un juego virtual d'aquests amb la gent, o que cridin molt fort o alguna cosa així, que és dissabte.
0: Vinga, va. Vinga, va, anem a trucar al telèfon de la ràdio.
2: 93 545 6868.
0: A veure què fa la People ara, aquesta nit de dissabte, a un quart de 12 de la nit.
1: Toma, Jeroma, va.
0: Hola.
1: Vaya borrasca.
0: Què és això?
1: Vaya ventisca.
0: No? Hola, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
3: No sé, que
0: som
3: nosaltres.
0: Sí, sou vosaltres.
4: Som nosaltres.
0: Qui sou?
3: Paula,
0: som
3: de Girona.
0: Sou de Girona.
1: Vaya pijas.
0: Molt bé, i què feu?
3: Estem tornant cap a Girona, que venim de Palamós. A seguir la festa.
0: Ah, vale.
1: A seguir la festa. Però què heu fet a Palamós?
3: Hem anat a la Cometa.
0: A la Cometa?
1: Què és això?
3: És un xiringuito, que hi ha un tardeo, tal. Heu d'anar, està molt bé.
0: Ah, doncs ja hi anirem, però també et dic una cosa. Molt animada tampoc et veiem, eh?
1: Sí, sí, sí.
3: Home, no, com que no, com que no.
1: Heu fet moltes sangries allà al xiringuito o què?
3: No, sangries no, precisament. Cerveses i cubates.
1: Cerveses i cubates, vale.
0: Molt bé. Molt bé, guapa, doncs passa-t'ho molt bé a Girona. Que vagi bé.
1: Adiós.
0: Adéu.
2: 93 545 68 68.
0: Hola.
5: Hola, puta.
1: Per favor.
0: Puta seràs tu.
5: Però soc el pare de...
3: Nani!
1: I dius això davant del teu nano o nana?
0: Però quina mala educació que tens davant del teu nen, no?
6: Soc el Manel. Vas a la casa...
1: Què passa, Manel?
6: La setmana passada el meu pare tres vegades. Jo només volia dir que regalessin cromos
0: del Mundial. Hòstia, no m'entero de res,
1: ha dit que regalessin cromos del Mundial. Això de Panini que s'està fent. Bueno, però no ho farem. Que te calles, niñato, que no.
0: Però una cosa, què és això, saps?
1: No sé, hamburgueses, cromos, què voleu?
0: Hola.
7: Hola.
0: Hola, com et dius?
7: Jo, Antonio.
0: Antonio, des d'on ens truques?
7: Des de la Barceloneta.
1: Hòstia, la platja, què fots allà, Antonio?
0: I per què crides tant, Antonio?
7: Pues avui ha sigut els coros.
1: Els què, els toros?
7: Els cors de la Barceloneta.
0: I això què és?
1: Què és això?
7: Nunca has vingut, els cors, home.
1: No, pues explica'ns no. El que és, explica'ns què collons és.
7: Pues fan la batucada.
1: La batucada, rotllo, coses de festes de barri i tot això, no?
7: Ah, esclar, home.
0: Vale,
1: pues comença
0: bé.
1: Per aquí, collons.
0: Hòstia, però...
7: Vale, llévate esta.
0: Vale, pues vinga, que vagi bé.
1: Adéu, xatús.
0: Una cosa, pot trucar una persona normal i tenir una conversa normal, sisplau?
1: Sí, més animadets, expliqueu-nos, sigueu directes, hòstia.
0: Hola.
8: Hola.
0: Hola, pots baixar el volum de la ràdio, sisplau?
8: Vale.
0: Hola, com et dius?
8: Kenny.
0: Què?
1: Com?
8: Kenny.
0: Kenny, des d'on ens truques?
8: Des de Palamós.
1: Ah, també de Palamós. També has anat al puto xiringuito la Cometa aquesta o no?
8: Que va, loco.
1: Pues que, loco, on has anat? Mare meva, la gent,
0: una
1: què
0: cosa,
1: li passa avui?
0: Ara ho dic en sèrio. Vull dir, la gent avui què li passa?
1: No sé.
0: És que no hi ha ningú que pugui tenir una conversa normal.
1: Estáis un poco tontitos.
0: Hola.
9: Hola.
0: Hola, com et dius?
9: Santi.
0: Santi, des d'on has trucat?
9: Des d'ara mateix des de Blanes.
0: I tu ja ets més normal, no?
1: Sí, salveu més tranquil·leta.
9: Sí, és que he escoltat que necessitava una persona normal per parlar i dic, sí. Vaig a trucar.
0: Bueno, estava escoltant, la gent està fatal avui.
1: Sí.
9: Sí, sí, no sé què passa, això de Palamós i...
1: Ah, gràcies, Santi, per fer una persona empàtica, que ens entén, un tio que ens entén i es posa en la nostra pell.
0: I què faràs tu?
9: Sí, per això he trucat, més que res. Pues mira, aquí vinc de sopar amb la parenta i ara cap a casa, ja.
1: Vale, i què heu sopat? Hamburgueses.
9: Pues així un picoteo de pernil. Està aquí la pobra que està avergonyida total.
0: Per què?
1: No, home, no, si no mosseguem.
9: Sí.
0: Per què?
9: Ja, però bueno, ella és vergonyosa. Jo sóc un sinvergüenza i ella...
1: Bueno, us compenseu l'una a l'altra, no?
0: Que monos.
9: Ah, exacte, som el yin i el yang.
0: Que monos, Estic. Molt bé. Molt bé, guapos, pues que vagi molt bé aquesta nit, que segurament encara faran un quiqui, saps?
1: Hòstia, sí, perquè han sopat tapetes, el vinito blanco i ja s'han posat cachondos.
0: I ja ho tenen fet. Molt bé, guapos, que vagi bé.
1: Adiós.
9: Que vagi bé.
0: Adéu. Hola, qui ens truca? Por favor.
1: Si truqueu, no truqueu des del cotxe amb la finestra baixada, porfa.
0: Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Hola. Raúl.
0: Caracol.
1: Raúl és la cabra.
4: Hola.
0: Des d'on ens truca, ja, Raúl? Ja.
4: Pues yendo a Montjuïc.
1: A Montjuïc, ¿hay una Tabat Bunny?
4: No, yo no, a mi mujer.
0: A tu mujer?
4: Y tengo que ir a buscarla.
0: Ah, la vas a buscar, molt bé.
1: Hi ha molt taxista avui, és veritat. Hi ha molt de, hay mucho marido taxista per recollir a les parientes al Bad Bunny, és veritat.
0: I tu no has volgut anar a Bad Bunny?
4: Una hora i mitja d'anada i una hora i mitja de tornada, eh?
0: Mare meva!
1: Però, hores, però on vius tu, cabron?
4: A Tarragona, quasi.
1: I per què no has vingut a fer unes canyes amb nosaltres abans de recollir-la?
4: La veritat és que no havia pensat.
0: Home, clar, haver-te quedat a Bernat i jo.
1: Clar, conyo.
4: Havia de sortir 3 hores abans i anem a fer unes canyes.
1: Claro.
0: Home, sí.
1: I tu no volies anar al concert de Bad Bunny o què, Ted?
4: No, no m'han invitat.
1: Uf, això és que ha estat amb un altre, eh?
0: S'ha anat amb l'altre.
1: S'ha ido a perrear.
0: Sí, sí, s'ha anat amb l'altre totalment.
4: Segons ell és la seva cosina, però no sé jo, eh?
0: Bueno, com més cosins, més endins, eh?
1: Sí, sí. No et sembla raro que la cosina tenga bigote o què?
0: I a sobre lesbiana. No, no, ja prou, ja.
1: Per favor.
0: S'ha anat amb l'altre i amb la cosina, a sobre.
1: Qué vergüenza, santo Dios Cristo.
0: Per favor. Bueno,
4: clar, pues nada, llevo toda la hora escuchándos.
0: S'ha quedat sense paraules, l'home,
1: no,
0: saps?
1: Clar, no, està devastat ara mateix.
0: Molt bé, guapo, que vagi bé.
1: Vinga, Raúl.
0: Adéu.
2: 93 545 68 68.
0: Hola.
10: Hola, bones.
0: Hola, com et dius tu?
10: El Joan i en Erri, que estem aquí. Cap a Martorell.
0: Cap a Martorell.
1: Fantàstic.
0: I, sí. I què fareu allà?
10: Estem per aquí, que ara anem cap a WoW, a Manresa.
0: WoW.
1: WoW Manresa, vaya fiestón, eh?
0: Wow, vaya fiestón.
10: La millor.
0: Ah, sí?
1: Bueno, dubtem.
10: Que...
0: No he anat mai, no ho sé.
1: Deu ser molt guau.
10: Poses l'amiga de Justin Killer.
0: Sí, ara la posem.
1: Vinga,
0: sí,
1: perfecte. Sí.
0: Ara la posem. Tu vés esperant la cançó. Hola.
11: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
11: Carlos.
0: El Carlos?
1: El Carleto.
11: Sí, el Carlos.
0: I què fas?
11: Pues mira, estan aquí prenent una birra.
0: Mm? A on?
11: Aquí a casa.
0: A casa.
1: Hòstia, bon pla, sí. Escoltar-nos amb una cervesa de fons, eh?
0: Del chill.
11: Home, sí. Home, sempre.
1: Som la copa dels alcohòlics. Sí.
0: Literal. Molt bé, Carlos. I estàs ben acompanyat a part de nosaltres o què?
11: Sí, sí, aquí hi ha una família.
0: Ah, vale.
1: Ah. Però la família sencera ja escoltant el programa, Carlos, o no?
11: Sí, sí, està tothom aquí amb l'Alexa escoltant el programa, eh?
0: Amb l'Alexa a sobre, saps?
1: És com l'època de postguerra, que les famílies, saps o no, que escoltaven la ràdio... Clar. Molt bé, molt maco, això, vaya comunitat!
11: Home, sempre.
0: Molt bé, guapos.
1: Això és que no tenen tele.
0: Molt bé, guapos, que vagi bé, família.
1: Adéu.
11: Adéu. Vinga, que vagi bé.
0: Adéu. Hola, qui ens truca?
12: Hola, bona nit.
0: Tu com et dius?
12: Em dic Sergi, estic aquí amb l'Àlex.
1: Sergi,
12: hola,
1: bona nit. Hola, nois.
0: I què fa el Sergi i l'Àlex?
12: Venim aquí dels xiringuitos de Castefa i ara sortim per l'hospitalet pel Xoco Salamandra.
1: El Xoco Salamandra, què collons és això?
12: Això és una merda, però està molt dur.
0: I per què hi baixes, una merda?
1: Clar, què vol dir una merda? En quin sentit, brother?
12: Una merda, a veure, Àlex, explica-ho tu, perquè jo no... A veure, no, està molt bé. És una bona discoteca on fan un tribut a Bad Bunny avui, aquesta nit.
1: Vale. Avui molta gent fa tribut.
0: Sí, sí, sí.
12: L'avinguda vale. Carlet, al costat del malalt.
1: A veure, estarà molt bé, però no estarà tan bé com la de la sala de SEO, eh?
0: Exacte.
1: La festa de la casita és molt millor amb el Domena, ja, la sala de SEO.
12: Home, la caseta estarà millor.
0: Home, doncs pues bé, sí.
1: Claro,
0: sí.
1: Passeu-vos per allà.
0: El de SEO, a la casita de Bad Bunny. Bueno, de Bad Bunny. Tribut a Bad Bunny.
1: Bueno, a veure, ojo no es passi. Cuidado. Ojo no es passi. M'ha arribat info, el Domena m'ha dit per WhatsApp que sí que s'hi passarà després.
0: Ah, sí?
1: Sí, home, i tant.
12: Està passada, no?
0: Pues aneu-hi.
12: Que top.
0: Molt bé, guapos, que vagi molt bé.
12: Adéu. Moltes gràcies, que vagi bé.
1: Vinga, xavales.
0: Les 11:23 arriba el Quevedo al costat del Elvis Crespo amb això que es diu La Graciosa.
1: Ui, ai, ai.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Truca al Flash Urban si t'atreveixes. 93-545-6868.
2: Amb una recoleta de xapa en el 15 que hoy vamos para los transformadores. ¡Fuego! ¡Au! No.

0: 93 545 68 68.
1: Les 11 i 34 minuts, va, que anem a regalar entrades per anar el dia 8 de juliol al Festival Cruïlla.
2: Això serà un dimecres, un repartiment d'artistes molt guapos, com per exemple Greta, la germana de Musca, també estarà Halsey i molts més. I què han de fer avui, Miquel?
1: Halsey Gretel.
2: Eh?
1: Halsey Gretel.
2: Halsey Gretel.
1: Que rico. Bueno, doncs pues han de trucar al 93 545 68 68. I ja que hi ha el Bad Bunny a Barcelona, han de cantar una cançó del Bad Bunny.
2: Han de cantar una cançó del Bad Bunny, però amb molta força, vale? No volem cursilades, volem amb força.
1: Ànims. Exacte.
2: Sí, exacte.
1: Vinga, va, 93 545 68 68. I a veure qui s'emporta l'entrada doble per anar al Cruïlla.
2: Oye, marido, qué nervios.
1: Hola, bona nit.
3: Epa.
2: Aquest no la guanya.
1: Hola.
4: Hola, xiquet.
1: Què?
2: Ha dit xiquet?
1: Hola, com et dius?
2: Ui, aquest home té la cobertura a l'anus.
1: Em sap greu, eh? Però...
2: No, no, adéu.
1: Hola, bona nit.
5: Hola, bona nit. Hola. Tornem des d'Aigua Freda.
1: Aigua Freda, molt bé. I com
5: sí,
1: et dius?
5: Sí, sí. Em dic Pau i estic amb la meva nòvia, Carla.
1: Molt bé.
2: Hòstia, aquests
5: avui
2: dos...
5: Avui he fet un dia de compres.
1: Un dia de compres?
2: Shopping.
1: Us heu comprat una
5: sí,
1: casa.
5: Sí, sí, avui he tocat shopping, que ens anem a Bali el dia 8.
1: Hola, que ja ves, no?
2: Mare de Déu.
1: Joder.
2: I què heu comprat?
5: Anem
2: tot...
5: volant, anem volant.
2: Ropa de lino, no? Suposo, allà per Bali.
5: Sí, sí, m'ha obligat la meva nòvia a comprar roba de lino.
1: Molt bé.
2: Saps per què? Perquè farà el carrusel i vol que sigui molt estètic. I ell volia posar-se la samarreta del Barça, clar. Saps? Una ola de... Sí.
5: Correcte, correcte.
1: Ja, clar, i tu estaràs amb aquelles motos tieses, amb vestit de roba de Bali, saps?
2: Claro.
1: Fent-te un mojito sí, sí, amb gel que tindràs després cagarrines.
2: Exacte.
1: Que és el que li passa a la gent.
2: Però la foto la tindrà, que és l'important.
1: Exacte.
5: Bueno, és l'important. Que he escoltat que ha fet un sorteig, no?
1: El dia 8 de juliol al Cruïlla. Vols anar-hi?
5: Sí, clar que sí.
2: Oh, vale, però no estaràs a Bali, eh? Segur?
5: No, bueno, me'n vaig avui... Bueno, avui dic, el dia 8 d'aquest mes que entra.
1: De juny.
2: De juny.
1: I quan tornes?
5: El 19.
2: De juny. De juny. Vale, perfecte.
1: Vale, perfecte.
2: Sí. Aleshores pots guanyar l'entrada.
1: Doncs, el sí, que has de fer, i doncs, el que has de fer és cantar una cançó de Bad Bunny, vale?
5: Val, la cançó de Bad Bunny. A veure, he de dir que no sóc molt, molt fan... De
2: mare meva, ens ho estàs posant difícil.
1: Comencem fatal, rei, saps?
5: Però puc intentar-ho.
2: A veure, si no tens la teva nòvia, que pot ser més fan o no?
5: A veure, tu sí que en saps d'alguna de Bad Bunny.
1: Quina voleu cantar, a veure?
5: És que ella és una mica... Com es diu?
2: Cabrona?
1: Tímida.
5: Tímida, tímida.
2: Mm. Ah, entes, una mica índia, dic. Hòstia, clar, no sé, potser...
5: No, és tímida. Bueno, puc intentar-ho.
1: Bueno, va, noi, que si no hi ha més gent que vol les entrades, saps?
2: Va.
5: Val.
1: Vinga.
5: Doncs, bueno, jo diré la de Titi me pregunto.
1: Ah, vale, Titi me pregunto.
2: Vale.
1: Pues vinga, quan
5: però
1: vulguis...
5: Però vosaltres me la fiqueu?
1: Sí, jo te la fico.
2: Per favor,
1: la cançó.
5: I què ho faig a la vegada,
1: la
5: no?
1: La cantes. Va, 3, 2, 1...
6: Titi me pregunto, te pregunto, que tengo mucha novia. Mucha novia, te chuzo una, mañana otra. Pero no, la voy a... Ay, no
1: te la saps!
2: Vaya poco flow.
1: Si no te la saps!
2: Menos mil de aura,
5: Menys mil d'aura total, la veritat.
1: Crec que haurem de buscar una altra persona,
2: Jo considero que sí. A més, aquest ja se'n va a Bali, que és un mega viajazo, i ja està, no em fa pena.
1: Vinga, adeu, maco, bueno, bon viatge.
0: 93 545 68 68.
1: Hola.
7: Xiquet, ara sí.
1: Ara, tu qui ets?
7: Antoni, collons.
1: Antoni.
2: Toni Macarroni.
1: Toni, des d'on has trucat?
7: Ara sí, ara des de Vallgorguina, xiquet.
2: Vallgorguina? Què collons és això, brother?
7: El poble de les bruixes.
1: Ah, vale.
2: Poble de les bruixes.
7: I de la cocaïna.
1: Per favor, no!
2: Espera, un moment, les bruixes no m'agrada, però l'altre sí. On esteu?
1: A veure, vols anar a veure el Cruïlla?
7: Per què no? Es poden revendre les entrades?
1: No, home, no!
2: Puto especulador de merda.
1: No, ja està, he agafat l'altre.
2: No, no. A veure, si ens dona comissió, cuidao.
7: No,
2: ets un fill de puta, no pots jugar amb això, home.
1: Va, busca'm un altre.
0: Adéu. 93 545 68 68.
1: Yo no puedo.
2: És que és com la gent que intenta revendre entrades per Bad Bunny. Que fills de puta, coño.
1: Sí.
2: Fills de puta.
1: Sí. Hola.
8: Hola.
1: Hola, guapa, com et dius?
2: Luis.
8: Natàlia,
1: tu vols anar al Cruïlla?
8: Sí.
1: Vale, saps què has de fer, no? Has de cantar una cançó de Bad Bunny.
8: La que em dic.
1: A la que et diguem nosaltres.
2: Ah, això és que és molt fan perquè se la sua, se sap totes,
1: Ah, sí?

0: Vinga, va, la que no ha pogut l'altra noi, la de Titi, me pregunto.
1: Ah, vols cantar tu aquesta mateixa?
0: Ma, clar.
2: Doncs, però a tope, eh?
1: Sí, l'has de millorar molt, eh?
2: Vale.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs vinga, 3, 2, 1...
0: Titi, me pregunto si tengo mucha noi.

0: Ui, aquesta no te la saps tant, eh?
1: Aquesta, almenys se sabe la melodia.
0: Bueno, eh? I aquesta?
2: És que jo les perrejo més que les
0: canto, eh? Això és veritat, és que és més per perrejar que per cantar, saps?
1: Ja.
0: Bueno, va.
1: Aquesta tampoc se la sap. Contigo tengo que
0: apretar. Va, bueno. Menos mal.
1: Cinco aprobado, no?
0: Sí, eh? Encara va cantant.
1: Sí.
0: Com es deia, Natàlia?
1: Natàlia.
0: Natàlia, tu vols anar a Cruïlla?
2: Uau, moltíssim, moltíssim.
1: Ah, sí? Tens moltes ganes?
2: Moltíssimes ganes. Digues... Seria la primera vegada que em vaig, fixa't.
0: Un artista que hi anirà.
1: Uah.
0: A veure si ho saps.
2: Un artista que va al Cruïlla.
1: Està buscant a Google, que hija de puta.
0: Dimecres 18 de juliol, eh?
1: No, el 8, el 8.
0: El 8, 8.
1: El 8 de juliol.
2: Mira, que t'escolto i tot, aquí a la ràdio.
0: Bueno, sí, sí, però digues l'artista, tia.
1: Digues un artista, va, una, o d'un. Buah,
2: jo què sé, m'he mirat el cartell, la veritat.
0: La germana de la Musca.
1: La Greta.
2: Què dices?
0: Te l'anava a regalar tu, però, reina, és que clar, si no ho sap, no ho sap.
1: Hòstia, ho ha posat difícil, eh?
0: Sí, sí, em sap greu, Natàlia, o com et diguis.
2: No, mama, que no he anat mai, i m'agradaria molt anar.
1: A veure, si ens fas un bizum de 20 euros a cadascú, ens ho plantegem.
0: Cuidado, parlem-ne. Vale.
2: El què? Que no t'he escoltat?
0: Un bizum de 20 euros cadascú.
3: Ai, 60.
2: Sí, clar, digue'm un.
0: Vale.
1: Ara diem els nostres números de telèfon i ens els fas, eh?
2: Vinga, va, però primer les entrades, eh?
1: Hola! Sí, sí, ens vol fer la trampa. Sí, vol que li donem l'entrada i després diu, ah, el Garete, hijo puta.
0: Vaya estafadora.
1: Vaya robo.
2: Escolta, mira, això s'ha solucionat amb unes birres. Veniu, fem unes birres, intercanviem
3: les birres
2: i...
3: Et doneu les entrades i
1: fem les birres. Mira el nòvio, que no n'hi ha participat i està rascant darrere, el cabró. Sí,
0: clar, perquè el teu acompanyat...
3: No, però t'he cantat.
2: És veritat, que ha cantat i tot.
1: Doncs no s'ha escoltat gaire.
0: Anirà amb tu, el teu nòvio, al Cruïlla?
2: Ai, tant, és que és el meu marit.
0: Ah, és el teu marit.
1: Ah, marido.
0: Vaya pinga,
1: per favor.
0: Vale, fem una cosa.
2: A veure, va.
1: 10 euros.
0: Va, en lloc de 20 ho deixem amb 10.
3: Dos i dona gràcies.
2: Escolta,
0: mira, no, mira, no, no te les donaré perquè el teu marit m'està caient malament.
1: Està molt xuleta, no?
0: Sí, malament, hòstia, molt malament el teu marit.
1: Ens ho estem pensant, eh? Hòstia puta, tio.
2: Però escolta,
0: què?
2: Tu vols unes caves i unes birretes i passar-ho molt bé?
0: Va, última oportunitat. Posem una cançó de Bad Bunny i si te la saps, sí que t'aportes les entrades, vale?
1: Sí.
0: Del plan sorpresa, vale? És molt fàcil.
1: Sí.
2: A veure.
0: Vale, va, 3, 2, 1. Yo perreo sola.
1: Ha fet el gemido, eh? Ha fet... Ah.
0: Ja per això...
1: Això s'ho ha guanyat 4 entrades, no 2.
0: Bueno, va, no pensis que t'emportes les entrades, vale?
1: Uau! Wow, sí que està feliç, per favor.
0: Quina eufòria.
1: Que som per Cruïlla, eh?
2: Hòstia, que no vull entrar!
1: Va, enhorabona. Gaudiu-les moltíssim, que seran la polla, eh?
0: I no pengis, que t'agafem les dades.
2: Sí.
0: Vale,
2: ara
0: fes un altre crit supergros.
3: Fes un altre... La prova de cervesa.
0: Fes un altre crit. Fes un altre crit.
1: Fes un crit d'aquest de pava que has fet.
0: Vaya loca.
1: Molt bé. Oye, per cert, ens deien que ens convidaven a braves i birres. On viviu, fills de puta?
2: A Viladecans.
0: A Viladecans. Uf.
1: Mare meva.
0: Podries venir a Barna un dia, saps?
1: Vaya gueto.
2: Vaya gueto del bueno, del bueno. Yo era de Barna, pero...
0: Sí, sí. Está loca, que estás... Va, no pensis. Vinga, que vagi bé.

0: Ya tú sabes que me, ya tú sabes que hey. Me
1: yo os digo Gata Only,
2: miau.
1: Floyd Menor y al Cris MJ, ¿sabes? Del Flash Urban.
3: Truca'ns ara, 93-545-68-68.
1: Vaya pinga.
2: Por favor, ¿qué pasa?
1: ¿Qué pasa? Vaya pinga. Hola, bona nit.
4: Hola, hi.
1: Hola, ¿cómo et dius?
2: Hey.
4: Oh,
1: okay.
4: No, we tried with my son. We were driving from
1: Sitges
4: to Penedès.
1: Mira, guapa, en català, saps?
2: Un moment, un moment.
4: Okay.
2: Ens està parlant anglès un oient?
4: Ah, vale, vale, vale.
2: Ah, però que és catalana.
4: Sí, sí, estamos, podemos hablar en español. No, que estamos en coche conduciendo desde Sitges para Penedès. Y pensamos, mira, probamos primera vez para llamar.
1: Bueno, també et dic que el castellà tampoc vocalitza.
2: Però espera, sois guiris, no? Eres francesa, ¿verdad?
4: No, somos de Letonia, vamos.
1: ¿De Letonia?
2: ¿Letonia?
1: Letonia.
2: Déu meu.
4: Sí, que por norte. En países bálticos, vamos.
1: Sí, sí.
2: Sí, sí, Déu meu,
1: senyor. Jo he estat tres cops.
4: Ah. Aprendemos algo. Vosotros aprender algo nuevo, ¿no? De nórdico.
2: Aprender algo nuevo. Sembla un club de swingers, ¿no, això?
1: Que flipes. Oi, que maco, Letonia, ¿no?
2: Letonia, sí. Oh. Riga es la capital, ¿verdad?
1: A ver cuándo invitas, ¿eh?
2: Sí. Muy bien, oye.
1: Mira, està la quinta polla, això.
2: Mare de Déu, però quin fred que deu fotre, ¿no?, al desembre.
1: Ah, por eso estás aquí, ¿eh? Por la calor, ¿eh? Anda, qué cabrona.
2: Claro, alquileres baratos para vosotros los guiris, ¿eh? Claro, ¡ladrones!
1: Tourist go home.
2: Tourist go home.
1: Tourist go home. Venga. Molt bé, guapa.
4: Wow, qué fuerte, ¿no?
1: A Letonia también hay un programa como aquest.
4: ¿Sabes qué? En Letonia sí, sí, sí que hay.
2: ¿En
4: sí
2: serio?
4: Que hay. En realidad vivimos aquí.
1: Ah,
4: sí? Y es un poco cutre que estás hablando, pero... Okay.
1: ¿Cutre qué es? ¿La Letonia o Flash FM?
2: Nosotros.
4: No, en realitat me gusta Flash FM.
1: Ah, vale, Cho FM.
2: Chocho FM, després teniu també Retro FM, també teniu Lounge FM, Relax FM, mare meva.
1: Nordic Chill Out Radio.
2: Però tot és per dormir,
4: mira,
2: no?
4: Mira, Nordic Chill Out podria... Sí, sí, podria
1: ah, tu l'escutxes esta, eh?
2: Hòstia, tenen energy.
1: Ah, no, X Radio, jo escoltaria aquesta.
2: Aquesta és porno, no?
1: Sí, mira, mira més
4: wow,
1: la bandera. Oh, la sí, bandera. Sí.
4: Toca de sex, todo.
2: Mira, RAC1. Wow.
1: La Tevija és Radio R1.
2: Sí, sí.
1: European Hit Radio.
4: Anyway.
1: Ah, mira, 100 FM, 12 cadena 100. Això.
2: Radio Pixie. Sí.
4: Okay. Respectamos a niños que escuchen también en coches, ¿no?
2: Ah. Ah, tens un nen al cotxe, també?
4: Sí.
2: Un niño letonio, sí, vale.
4: No, es español.
1: Es español. Vaya pinga.
2: Arriba.
1: Molt bé, que vagi bé.
2: Adéu.
1: Adéu, bona nit.
3: 93 545 68 68.
1: Avui fem un programa perquè ens el tanquin, de veritat.
2: Sí, sí, i avui no és per drogues, eh? Avui és per randoms.
1: Per randoms, exacte. Hola.
5: Hola, buenas noches.
1: Hola, com et dius?
2: Hola, buenas.
5: Oliveira.
2: ¿Cómo?
5: Oliveira.
1: Olivera.
2: Olivera.
1: Olivera.
5: Olivera. Català.
1: Oliveira.
5: Oliveira.
2: Però això és brasiler, no és català.
1: Sí, no?
5: Bueno, sóc adoptat.
1: Ets adoptat.
2: Vale.
1: I què fas, Oliveira, avui? Què faràs avui?
5: Pues res, estic aquí i que vull preguntar per les sortes, que porto aquí trucant tot.
2: Pues segueix provant sort perquè ja hem regalat les entrades, Oliveira dos Santos.
1: Ja està, Oliveira.
5: Ja les heu regalades?
1: Me rie en tu cara.
2: Però, Oliveira, una cosa, m'estàs dient que l'únic motiu pel qual ens truques és per unes entrades?
1: Vaya pinga.
2: Per un bé material? O vols parlar amb nosaltres perquè som tios de puta mare i que estem molt bons?
5: No, collons, no donis per saltar, jo et truco a tu, que et trobo a faltar, carinyo meu.
1: Oh.
2: Et trobes a faltar? Quan ens hem vist, Oliveira dos Santos?
5: Mira, jo volia fer una pregunta. Com faig per treballar en aquella taula que treballeu molt frescos?
1: Quina taula?
2: La taula de Pirpon.
5: La taula de Clash of Fame.
2: La taula de mescles, dius, o de DJ?
5: El que tu vulguis, jo soy un pròximo.
1: Tu envia currículum.
2: Sí.
1: Tu envia.
5: A on l'envio? A on l'envio? Al flashfm.cat?
1: Això, sí, aquí.
2: A t'escoltem.
1: T'escoltem arroba grupflash.
2: Bueno, no saps on pot enviar? Si vas a Flash FM, a la carta poses Flash Urban i Top Moments. Allà tens per enviar el currículum.
1: Allà, molt bé.
2: Pot enviar.
1: Molt bé.
5: A
2: tots
5: els oyentes d'Europa ja sabeu per on enviar el currículum, eh?
2: Vale, vale. Sí,
1: que ens facin fora nosaltres.
5: Dame mi minuto de espacio. ¿Entiendes?
1: Molt bé, vinga, prou ja.
2: Mare de Déu, senyor.
1: Hola. Adéu.
2: No.
1: Pot trucar una persona normal?
3: 93 no. 545 68 68.
1: Hola. Collons.
2: És que ni tan sols ens pengen.
1: Hola.
6: Hola, bona nit. Soc el Willy.
1: El Willy Williams.
2: Willy Wonka.
6: Exacte, aquí jo mateix.
2: Hòstia, vaig a riure, Willy. Te llamaré esta vila.
1: Una mica mal.
6: Has entorn del concert de Bad Bunny.
7: Bad Bunny, baby!
6: Maria, sisplau.
1: Has sigut guai?
6: Ha sigut increïble.
7: Increïble, tu.
2: Oye, quins famosos hi havia a la casita avui?
7: Brian,
1: la
7: cita la
1: Úrsula
7: Corberó.
6: Úrsula Corberó?
1: Hòstia, no. Miranda Macaró. Miranda
7: Macaró,
1: Villa
7: Gómez.
1: Com s'ho curra, eh?
2: Sí, sí.
1: Molt bé.
2: I qui ha cantat? Qui ha cantat avui en Batrani?
7: Brian Myers.
2: Hòstia, bona col·labo. Ahir va ser Batguial, avui Brian Myers. Bueno.
1: Ja sap el que fa el Batrani, eh?
6: Ens ha tocat
1: el que ens ha tocat. Molt bé, guapos. Pues bona tornada cap a casa, que vagi bé.
2: Vinga, Valentín.
6: Igualment, gràcies.
1: Va, que volem més trucades de gent que estigui ara mateix tornant del concert de Batbani, vale?
2: És cert que ara és hora punta, per tant, la gent ja està sortint amb el taxi o amb el cotxe. Taxistes, truqueu-nos i que us posin els clients, vale? Per parlar.
1: Va, gent que estigui tornant del concert, 935456868 o al WhatsApp al 699 69 69 69. Amigos, this is Dimitri Vegas, don't like

0: agrada Omar Cors i a més al costat de Nyango Flow, això que es diu Forever to Cantel.
1: Però és que són gangsters de veritat o que ho van ser al seu dia?
0: Home, sí, no.
1: Perquè a Noel Doblea, per exemple, sí que va estar a la presó, sí. Tenia pica...
0: Home, el Nyango, cuidao, el Nyango.
1: El Nyango, tu creus que ha passat farlopa amb el seu jeep?
0: És que el Nyango, tu el veus per començar a semblar el papa de Roma, de la manera que va vestit.
1: Ah, en sèrio?
0: Sí, perquè va allà tot blanc, amb unes ulleres...
1: Déu meu senyor. Sí, és veritat que està molt de moda els reggaetoneros todo de blanco, sí, com si fossin purs i no són gens purs.
0: Però a mi m'agradava el Nyango d'abans.
1: Sí,
0: que feia tema.
1: Sí, és cert.
0: Però bueno. Les 12 i 3, nova hora de Flash Urban.
2: 93 545 68 68.
0: Volem gent que estigui tornant ara mateix del Bad Bunny. I si us heu quedat tan ganes a Bad Bunny, que podeu anar a la festa Flash FM, que hi ha avui al Maresme. Això que es diu Deseo.
1: Deseo, a la sala Deseo, a la festa La Casita. Edició especial Bad Bunny per celebrar el concert que ha fet aquí a Barcelona i sobretot amb el Sergi Domena, donant canya.
0: Van acabar telèfon. Hola.
3: Bona nit.
0: Hola, com et dius?
3: Hola, mira, sóc el Bola.
0: El Bola.
1: El Bola?
0: Jo en tinc dos, de molt grans.
1: Sí. Et fa por.
3: Bueno, em diuen així.
1: Per què et diuen així? Perquè vas rapat o alguna cosa, o no?
3: Bueno, no, per un anunci d'un meló.
0: Per un anunci d'un meló?
1: Quin meló?
3: És igual.
1: No, jo vull saber-ho, jo vull saber-ho.
3: Res, un anunci d'un meló i jo sempre limitava l'anunci i se'm va... De hola, sóc el Bola. I se'm va quedar el nom.
0: L'anunci deia això, bueno, hola, sóc el Bola.
3: Sí, la qüestió és que vinc del concert del Bad Bunny i busco algun sorteig que feu, alguna coseta.
0: No, ja
1: sí,
0: està.
1: Sortegem entrades amb mita grit per Bad Bunny, vale, Bola?
0: Sí.
1: Oye, però, Boleta, una cosa. El concert del Bad Bunny, què tal? Has estat bé o has estat superagobiat? Perquè hi ha molta viralitat amb el tema i la gent estava com en xoves.
3: No, hem entrat bé, no? Ha estat molt bé.
0: Home, hi ha el típic vídeo que s'ha fet viral del tio que estava a la VIP, que estava com una sardina.
1: Un tio amb ulleres que deia, por favor, no vull salir.
3: Hem vist l'Ibai? Hem vist l'Ibai, la Úrsula Corberó.
0: Ah, molt bé.
1: Ah, l'Ibai estava amb la Úrsula Corberó a La Casita, no? Suposo, clar, si són molt famosos.
0: Home, s'ho ha currat el Bad Bunny,
4: eh? El japonès,
3: el Tocofondo. El japonès,
1: com el Tocofondo? Qui és aquest?
3: Jo no l'he vist.
4: Un bussejador.
1: Ah, un boxejador japonès a Barcelona?
3: No li faig...
0: Molt bé, guapos. Pues bona tornada, que vagi bé.
1: Adéu, Boleta.
3: Gràcies.
2: 93 545 68 68.
0: Hola.
5: Hola.
0: Hola, guapa, com et dius?
1: Hola, reina.
5: Bueno, som aquí uns quants que també tornem del concert de Bad Bunny.
0: Molt bé.
1: Ara m'agrada. Caliu i Germanó.
0: Però quanta gent hi ha aquí?
1: Déu meu senyor, sembla La Casita.
5: Som cinc al cotxe.
0: Que bé, molt bé. I quina és la vostra cançó preferida que ha cantat avui Bad Bunny?
5: Baile Inolvidable o Safaera.
0: És que Safaera, cuidado, Safaera.
1: Safaera és la cabra quan la canta.
0: Safaera.
6: Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite.
0: Súbela.
6: Si Dios lo permite.
0: Però ara continuareu la festa, no? Ai, ai, sosa.
1: Oye, per què no aneu a La Casita, a la sala de SEO, amb el Domena, ties?
5: A on, a on?
0: A La Casita.
1: Es diu així l'esdeveniment, està a la sala de SEO. Especial Bad Bunny, estarà el Sergi Domena punxant.
0: A Malgrat de Mar.
5: Però, a quin poble?
1: Malgrat de Mar.
0: Malgrat de Mar, sí.
4: Ara anem.
1: Hòstia, sí?
0: Vinga, de una.
1: Ara m'agrada, molt bé, hòstia.
0: Allà, avui només hi ha cançons a Bad Bunny.
1: Vinga.
0: Molt bé, guapos, pues que vagi bé la festa.
1: Vinga.
0: Adéu.
2: 93 545 68 68.
0: Va, que volem més gent que estigui tornant del concert de Bad Bunny.
1: Però jo vull també, tio, que truquin i que es caguin en la puta. Vull ser el CEO, saps o no? Com que ho han passat malament per algú.
0: Vale, va.
1: Mala organització.
0: Hola, bona nit.
7: Bona nit.
0: Hola, com et dius tu?
7: Jo, Enric.
0: Enric, també tornes al concert de Bad Bunny?
1: No. Enric, no.
0: Hola.
1: Enric, de tu.
0: Adéu. Va, que volem més gent que sigui tornant del concert de Bad Bunny. 93-545-6868.
2: 93-545-6868.
0: Bona nit. Hola.
1: És el Carles Torres, aquest.
0: Sí, no?
1: Per
0: favor. Les 12 i 7 minuts. Arriba ara el Kid Voodoo i el Jesse Reyes.
1: Me mareo.
0: Cuando te veo.

0: Villa del Ryan Castro i el Capo. Si avui sortiu de festa, aquesta segurament que la ballareu, eh?
1: Sí, sembla que la gent encara no està fins la polla, com jo, d'aquesta puta
2: cançó. Ah, sí?
1: Per favor.
3: Eh? 93 545 68 68.
0: Hola.
4: Hola.
0: Hola, tia, com et dius?
5: Hola.
4: Hola, hola, què tal, chicos? Decir hola, no?
6: Hola, hola, hola, què tal? Mare meva, quina manera d'esperar això. És perquè crec que la seguretat social...
0: Bueno, tio, no t'aqueixis tant, home.
1: M'ha agradat que diu que és pitjor que la seguretat social. Molt bona referència, eh?
0: Ja es di, eh?
1: Bona comparació.
0: Molt bé. Com us dieu?
4: Isa, Javi...
7: Guille i Nathan.
0: Guille i Nathan. Endevino, veniu de Bad Bunny.
4: Hombre, sí. Hemos estado fuera esperando a que salieran del concierto.
1: ¿Cómo que salieran? Ah, ¿perquè heu fet de taxista?
4: Clar, clar, lo que pasa que fora s'escoltava exactament igual al concert, o sigui que ha sigut fantàstic.
1: Ah, heu fet el turisteo a fora, sense pagar un euro.
4: Sí, sí, sí.
0: Molt bé,
4: sí, sí, sí.
0: Fantàstic.
6: Era l'antibat, era l'antibat.
4: Sí, era l'antibat. Com l'antisonar, pues l'antibat.
0: Clar, l'únic que no l'heu pogut veure, però sí escoltar-lo en directe, això sí.
4: Bueno, sí, sí, sí, clar,
1: bueno,
4: clar, clar.
1: I els focs artificials sí que es veien bé des d'allà, eh, que sí?
4: Es veien bé, es veien bé, sí, molt bé, molt bé.
0: El concert clandestí del Bad Bunny.
1: Sí, hi havia més gent de la que penseu, en sèrio, que jo hi vaig sortir i, hòstia, estava ple de penya, sí? Eh? Hi havia més seguretat fora que dins. Molt heavy.
4: Jo he flipat, t'ho juro,
0: Molt bé. Pues moltes gràcies per trucar-nos, guapos.
4: Guai, molt guai. Vinga, guapo.
0: Que vagi bé.
1: Adéu, rates.
0: Va, que volem més gent que estigui tornant ara mateix del concert de Bad Bunny.
1: Va, volem salseo. Quins famosos hi havia, a part d'Úrsula Corberó i l'Ibai? Volem també saber si estàveu molt incòmodes, si hi ha hagut algun percal, alguna moguda, va.
0: Si la VIP també estàveu còmodes o no.
1: És que, ojo, el vídeo viral, eh?
0: Cuidao.
1: El pobre home.
0: Hola, bona nit.
4: Hola!
0: Bueno.
1: Mare meva.
4: Bona nit.
0: Qui sou?
4: A veure, puja el volum, que no ens escoltem.
0: Que aquí sou.
4: Ara, ara, que estem tornant cap a casa.
0: I veniu de Bad Bunny?
4: Venim de concert, sí.
1: Ai, què tal, bé o no?
4: Bé, ha sigut molt top.
0: Hòstia, però baixa el volum de la ràdio, tia, sisplau.
4: Perdó, perdó. Ja està, que així és que s'escolta millor.
0: Ho heu pogut veure bé o què?
4: Lucía, puja-li.
0: Però ens pots contestar a nosaltres, sisplau?
4: Sí.
0: És que si no, no podem
4: parlar. Ara, ja està.
0: Vale.
4: Perdona.
0: Vale, però ho heu pogut veure bé o què?
4: Sí, hem estat a Grada i molt bé, la veritat.
0: Molt bé, guapa.
1: He de dir que Grada estan molt bé perquè allà ningú et dona pel cul, tens el teu seient, estàs tranquil.
0: Sí. Això
1: mola,
4: sí. No, ens hem passat super. Terreal, bueno, una locura.
1: Sí. L'has passat pipa.
0: Molt bé, guapes, que vagi bé. Bona tornada, doncs.
1: Vinga, niñas, adeu.
4: Bon, adeu.
3: 93 545 68 68.
0: Hola. Hola.
8: Hola, buenas. ¿Estás el cacas?
0: Hola, ¿cómo et dius?
1: Ha dicho si está el chocas.
8: El cacas.
0: ¿El qué?
1: El cacas.
8: El cacas.
1: El cachas. Al Carles.
8: Es que te la metes cuando te agachas.
0: Ah, ah.
1: Vaya tonto del ano.
0: Hola, buena nit.
9: Hello.
0: Hola, ¿cómo estás?
1: Dios, vaya inglés.
9: Som Màximo i Sergio.
0: El Màximo.
9: Estem tornant al concert de Bad Bunny, però nosaltres no anem a casa, eh?
1: Ara.
0: Menos mal.
1: Aneu a la ràdio a buscar-nos i anem al Sutton, a que sí?
9: Al Sutton toca avui?
1: Bueno, per què no?
0: Home, una mica...
9: Bueno, si dius tu, vinga, va, sí.
0: De una.
9: Abans un xupitos a l'espit, no, o què?
0: De una.
1: Aquest saben, eh? Emborratxar-se barato para luego salir caro. Molt bé.
0: Vinga.
9: Claro, claro. Espit xupitos que derivau allà. Busqueu unos, tio, amb la càmera de fotos del Bad Bunny i convidem a xupitos.
0: Ah, vale, esteu al Sutton amb la càmera de fotos del Bad Bunny. Perfecte.
1: No, a l'espit xupitos.
0: A l'espit, a
9: l'espit xupitos. On vulgueu vosaltres.
0: Està aquí darrere la ràdio, eh? L'espit xupitos.
1: Hi ha una aquí. Hi ha una que Estefa i aquí una a la ràdio, és veritat.
0: Sí, hi ha una aquí.
9: És un arribau, carrer arribau.
1: Arribau, correcte.
0: Vinga.
9: On sou vosaltres? A carrer Castro, quina?
0: No, carrer Castro hi ha una altra ràdio.
1: Que estan los 40 de pinga. Oye, per cert, vosaltres fareu espit o només xupitos?
9: No, no, els dos. Espit i xupitos. Ara. I després vosaltres, no?
1: És que, ojo, m'estan caient molt bé aquests homes. Vaig amb ells, eh, ara.
0: Però pagaran ells l'entrada, no?
1: Sí, clar, home, evidentment.
0: Si pagueu vostès l'entrada, perfecte. Vinga. Vinga, guapos, que vagi bé.
3: 93 545 68 68.
0: Hola.
10: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
10: Anne.
0: Anne.
1: Anne?
0: És on es truques, guapa.
1: Anne, la
10: merda, Anne. Anne, vinc des de Balaguer. Bueno, vinc del concert de Bad Bunny, realment.
0: També? Perfecte.
1: Ara meva. També. Molt bé, Anne.
0: I tu, quina és la cançó que més t'ha agradat que ha cantat avui el Bad Bunny?
10: De Kitty.
1: Daquiti, hòstia...
0: Daquiti, cuidao, Daquiti. Eh?
1: Daquiti va ser cap al final, ha estat cap al final del concert una mica, oi? Estava molt...
10: Correcte, correcte, no l'esperava, però m'ha fet molta il·lusió.
0: I t'ha agradat, eh?
10: Sí.
0: Molt bé. Molt bé, guapa, doncs pues vinga, bona tornada, que vagi bé.
10: Vagi, nois, adéu.
1: Vinga, xata.
3: Estem bojos per escoltar les teves bogeries.
1: Què?
3: 93 545 6868.
0: Estem tan bojos, la veritat, eh?
1: Per favor, vaya locura, tio.
0: Hola, bona nit.
1: Vaya locura.
2: Hola, bona nit.
0: Hola, tu com et dius?
2: Hola, Arnau. Venimos a la de Bad Bunny y nos han echado.
1: ¿Cómo que os han echado?
0: Oh.
1: ¿Por qué?
2: Porque un amigo la ha liado ahí la puerta y nos han echado. Ni el dinero ni nada nos devuelven.
1: Pero espera, Dios. un moment. ¿Qué vol dir que la ha liat, cabrons?
2: Bueno, iba pues, muy borracho el cabrón. Y porque son muchas horas de espera y bueno, pues uno se lía.
1: Bro, això és molt heavy, eh?
2: És molt heavy.
0: Però què ha fet? Exactament què és el que ha fet?
2: Bueno, anava molt borratxo i l'han dit que no anava apte per entrar al concert així.
0: Ah, així tal qual i vinga, i res.
2: Així tal qual, i cap a casa amb l'ho posat.
0: Molt bé.
2: 300 euros d'entrada.
0: A tomar pel cul.
1: Hòstia, jo t'he dit una cosa.
2: A la merda. Li estem demanant bizum al cabron.
1: Has d'anar molt borratxo. Ah, vosaltres tampoc heu anat.
2: Hasta mensajes al Bad Bunny l'he enviat.
1: Però espera, vosaltres tampoc heu anat per bons amics o què?
2: Bons amics, no l'anàvem a deixar sol.
1: Home, això és molt maco, eh?
0: Home, jo ho sento. Si la liat ell, jo entro igualment.
1: Jo vaig.
0: 300 euros d'entrada.
2: Tu no eres un amic.
0: Que es quedi al cotxe, escoltant a Flash Urban. Ja està.
2: Vaja. Això és el que he pensat jo, però no el podíem deixar sol. Bueno. Ah, altra cosa.
0: Què, mariposa?
2: El Girona, segunda.
0: Sí, no sé ja.
1: Però per què rieu, fills de puta?
2: Sí.
1: Home, no, una cosa...
2: La meva merda és...
1: Però sou uns cabrons de merda. Per què heu d'odiar el Girona, tios?
0: Aquests són pericos.
1: Jo crec que sí,
2: eh?
0: Ah,
2: ara sí!
0: Ara he entès perquè l'ha liat per entrar a Bad Bunny. Has de ser perico per fer això.
1: Hòstia, sou de l'Espanyol, en sèrio?
2: Digues que no...
1: No, què se sent al perdre tots els partits contra el Barça, tontos del cul? Que només guanyeu el...
2: Escolta, t'explico la veritat o no?
1: Vinga.
2: Mira, venim al cotxe de camí de vindre a veure l'Espanyol contra la Real Sociedad. I el meu col·lega m'ha dit, tu truca i li dius que venim de veure Bad Bunny.
1: Vale. Bueno, doncs l'any vinent vosaltres també anireu a segona, tranquil.
0: Sí, però jo
2: clar,
0: el trobo...
2: No, això sí.
0: Però jo
2: això
0: el trobo
2: sí,
0: com molt avorrit inventar-se aquesta història.
1: Bueno, inventar-se la història i després criticar el Girona. O sigui, no sé per què ho fan, la veritat.
2: Clar que sí, avui la primera.
0: Vinga, que vagi bé.
1: Fins de puta.
0: Al contrari, que vagi malament.
1: No, que vagi malament.
0: Clar. I ben malament.
3: 93 545 68 68.
0: Hola?
1: Oh, no.
0: Hola, bona nit. Bueno, pues res. Anem a escoltar Alec Iorgaki.
1: Vinga.

0: No he anat a veure amb Bad Bunny, però tinc una cançó per a ell, si vol, perquè ets per pericurs.
1: Ah, ara, quina cançó tens pels pericurs?
0: Perico, primero que se siente. Tener tu casa corre ya.
2: Uno, ja se la saben,
3: molt bé.
2: Sí, sí, és un càntic molt hater dels molt culers bé. Cap als pericos, sí, sí.
3: Ah, pues m'ha agradat. Molt bé, guapos. Pues bona tornada, que vagi bé.
2: Adéu, valencians.
3: Adéu.
4: 93 545 68 68.
3: Hola.
5: Hola.
3: Hola. Què és això?
5: Què tal, com va?
3: Molt bé, com et dius?
6: Com veu?
5: Em dic Quim.
3: Oi, Quim, què li passa?
2: Però per què hables així?
5: Perquè estem de festa i seguirem.
2: Sí. Ai, seguireu.
3: Quan va de festa, el Quim treu-la tota la pluma. Saps?
2: Se libera.
5: Sí. Ara anem cap a Igualada.
3: A Igualada.
2: El wow, el wow d'Igualada o què?
5: Sí.
2: Ah, hòstia, mira.
5: Ara hi ha molta festa per endavant.
2: Vale,
3: perfecte. Doncs pues passa-t'ho molt bé a Igualada, vale?
5: Va, una abraçada, una abraçada.
3: Vinga, adéu.
4: 93 545 68 68.
3: Hola.
7: Hola.
3: Hola, guapa.
2: Aitana.
3: Hola, com et dius?
7: Et truco de Lleida.
3: Ah, de Lleida.
2: De la Plec.
7: Sí, anem a la Plec.
3: Vamos.
2: Caracoles.
7: Vamos, yeah. A tope.
2: Molt bé, l'Aitana, anar a la Plec, eh? No m'ho esperava.
3: Quants cubates et faràs a la Plec del Cargol?
7: Com?
3: A quants cubates et faràs a la Plec del Cargol?
7: Bueno, el damunt ja porto dos.
3: Ah, bueno, bé.
2: Ah, Déu meu, l'Aitana, fantàstic.
3: Clar, són dos quarts d'una, a poc a poc, eh? Sí,
7: Aitana no, Aitana no, sóc Melanie.
3: La Melanie.
2: Bueno, però és que tens la veu d'Aitana, carinyo, per això t'he dit així.
7: No, no.
3: I amb quants pavos et liaràs a la Plec del Cargol?
7: Amb ningú, perquè tinc al meu costat el meu marit.
3: Vaya sosa.
2: Qué bonito, coño.
7: No, sosa no.
3: Posa-li a les banyes, tia.
2: És fiel.
7: Soy fiel 100%, llevo 5 años con ella.
3: Qué heavy.
2: Hostia, ¿y cuándo os caseu?
7: Ya portem 2 anys casats.
3: ¿Qué
2: ah,
3: dius?
2: Es marido.
7: Es marido, es marido.
3: Marido, y tú es la mujer.
7: Exacto.
3: Qué bé.
2: Qué bonito.
3: Molt bé, guapa. Doncs vinga, un petó.
7: Un petó, adéu.
2: Ciao.
3: Hola.
8: Hola.
3: Hola, ¿qui ets?
8: Yo soy Ángel, esta es... Estamos saliendo.
3: Estás emocionado, Ángel.
2: Vaya hype del Bad Bunny, ¿no?
3: Sí,
8: Está muy bien, está muy bien. ¡Soy del español!
3: ¿Qué dius?
2: ¿Qué has dit?
8: Soy del español, yo, ¿eh?
3: Ah, pues felicidades.
2: Lo siento molt.
3: Vinga, va més.
4: 93 545 68 68.
3: T'ho imagines? Quin pal, eh?
2: Això de Déu meu, segur.
3: Hola.
2: Perico.
3: Hola, bona nit.
9: Hola, bona nit.
3: Hola,
9: bona nit.
3: Hola, com et dius?
9: Aquí em dic Pere Pons.
3: Pere Pons, baixa'm el volum de la ràdio, sisplau.
2: Pere Pons, em sona molt el nom.
9: Però estem escoltant en directe.
3: Pere Pons, aquest era el jugador del Girona.
2: Sí, no?
3: Sí.
9: Sí.
3: Ets tu?
9: Però han baixat, me cago en Déu.
3: Sí.
2: Però tu ets el Pere Pons del Girona? No, no.
9: No, no.
2: Ah, vale.
3: Ah, no ho ets.
2: Coincideix amb el nom, però amb res més.
3: I tu, des d'on ens truques?
9: De Barcelona.
3: I què faràs avui?
9: Doncs acabem de venir de resseca de Bad Bunny.
3: Ah,
2: la resseca, què és això?
9: La resseca seca.
3: Per què vols dir la resseca?
2: No entenc el concepte.
9: He fotut de tot.
3: T'has fotut de tot?
2: Déu meu.
3: Cuidado que estàs entrant en una zona de radar de tram, eh?
2: Sí, vigila amb el Waze. Va et drogui, eh, aquest home.
3: Fatal. Hola, bona nit.
10: Bona nit.
3: Hola, com et dius?
10: Jo, Àngel.
3: Des d'on ens truques?
10: El meu col·lega Àlex.
3: I què feu avui?
10: Pues res, tio, estem aquí a Diagonal, que anem a fotre una volta i no sé, no tenim plan. Estic buscant algú que tingui plan, així, jugosito, ¿sabes?
3: A veure, a Malgrat de Mar.
2: Clar, tens la festa del Bad Bunny.
10: Que va, tio, si... Fotem a Diagonal, ara, tio.
3: Bueno, amb una hora hi ets, eh?
2: Sí. Si no podeu anar al Cachitos. Al Cachitos a fer una copa i després al Sutton o al Bling Bling.
3: Vinga, ja està.
10: Ja està.
3: Bueno, guapos, que vagi molt bé.
2: Adéu.
3: Va, que nosaltres tornem dilluns a partir de les 8 amb el Flash Urban Diari.
2: Però dissabte vinent no hi serem.
3: Ai, és veritat.
2: No hi serem.
3: Vamos.
2: Vinga.
3: Dissabte que ve el programa. Vamos. Doncs vinga, adéu, Tomàs.
2: Adéu, Miquel, adéu, xavales.
3: Adéu.